0: Bona tarda, Txengi.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne de la Xina?
1: Doncs em trasllada la meva infantesa, al col·le.
0: Que l'himne de la Xina es titula La marxa dels voluntaris. Per què?
1: Suposo que aquesta paraula convida que tothom estigui en el projecte.
0: I això al col·le entenc que us la posaven unes quantes vegades, eh?
1: Si no recordo malament, em posava cada dia. Cada dia nosaltres començava amb aquesta cançó i fèiem uns exercicis físics i anàvem uniformitzats. També, l'escoltava. Hi havia molta disciplina.
0: Entenc que a ningú se li acudia xiular-lo o
1: no,
0: fer
1: no,
0: conya
1: no.
0: Quan sonava...
1: Ningú no ho feia. No, ningú no ho feia, per tant, no sap...
0: No saps què podria haver passat.
1: Exacte, ningú no ho feia.
0: Que escolta, Txengi, tu en aquest Mundial amb qui vas?
1: La veritat és que no hi he pensat. És que jo fins que l'últim moment no em posicionaré.
0: Ah, tu aniràs amb els guanyadors.
1: Claro.
0: Clar, perquè amb Xina no pots anar, ho tens molt complicat, perquè fa 24 anys que no es classifica per un Mundial.
1: Yeah.
0: Però com pot ser que una superpotència com la Xina no, amb el futbol no tingui rellevància?
1: Suposo que el país sencer tenia altres prioritats.
0: No agrada massa el futbol allà? O...
1: Sí, ens agrada. Als homes els agrada molt. Les senyores una mica menys.
0: Quins són els esports, diguem, prioritaris o que mouen masses a la Xina?
1: Ping-pong, el badminton, són esports molt, molt prioritaris. Els xinesos són molt bons jugant a ping-pong. És un joc que jo de petita era molt quotidià.
0: Però, per exemple, hi ha partits de ping-pong que es televisen i que s'ajunta la gent, com pot passar aquí en un partit de futbol. De dir,
1: sí.
0: Dissabte, 9 de la nit, el gran partit de ping-pong entre els dos.
1: Sí. Hi ha molts esportistes d'elit de ping-pong.
0: Doncs mira, parlant d'esport, recordeu que a la SER us estem oferint una doble programació, perquè a la freqüència de SER Catalunya teniu SER Deportivos Mundial i a la SER, tal qual, a la cadena SER, estem nosaltres amb el llapis de memòria, que avui encetem l'edició mundial connectant les cançons de la xef i propietària del restaurant Out of China, la Txengi Wang.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Chengqi Wang amb The Moon Represents My Heart, de la taiwanesa Teresa Teng, una cançó publicada l'any 1977 que avui dia està considerada com una de les cançons d'amor en xinès més famoses de la història, però que en el seu dia va estar prohibida a Xina per ser considerada una música burgesa, que entenc que, Chengqi, aquest és un dels motius pels quals tu no la vas descobrir quan estaves a Xina, sinó aquí a Barcelona.
1: Sí, jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven, però dia i nit. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes, saps? Perquè sempre havia escoltat cançons o cantades per les meves àvies o cançons, l'himne nacional, o cançons més que ens ensenyava al col·le a memoritzar.
0: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
1: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
0: I ximpum.
1: I ja està, no t'ho plantejaves.
0: Amb quina edat vens a Barcelona?
1: Jo vaig venir l'any 89, llavors tenia, segons els xinesos, 12, segons la comptabilitat aquí tenia 11.
0: O sigui, hi ha un petit decalatge aquí.
1: Sí, perquè nosaltres els xinesos, quan naixem, ja tenim un any.
0: Naixeu amb un any, ja?
1: Sí.
0: Jo això no ho sabia.
1: Ah, pues sí, naixem en un any. La paraula aniversari, i suposo que té uns arrels semblants que aquí, vol dir passar el dia del teu naixement. Clar, tu quan neixes passes el dia. Llavors tens el número 1.
0: Però tu saps que aquí, per exemple, amb els nadons fem molt això de dir quan té? Té 6 mesos, té 12 mesos, té 16 mesos.
1: Primer tenen hores, després tenen dies i després tenen setmanes.
0: Però clar, ja comenceu, ja quan té? Doncs té un any i 2 mesos.
1: Sí, bueno, és que és una cosa curiosa. L'any no es diu, primer es posa mesos i després passes a un any i 2 mesos.
0: Déu-n'hi-do, sí, que és curiós.
1: Sí, però a partir d'una certa edat ja directament és l'edat d'aquí, de Barcelona, que em diuen, doncs igual, 30 anys, no, però en Xina sóc 31. Però nosaltres ja ho rectifiquem.
0: Teniu un any més allà.
1: Sí.
0: Bé, en tot cas, tu arribes a Barcelona amb 12 anys del calendari, diguem, xinès
1: sí.
0: I 11 del calendari occidental. Que amb qui vens?
1: Vaig venir amb la meva mare. El meu pare ja hi era aquí.
0: I quin és el motiu o els motius que decidiu deixar la vostra ciutat a Suzhou, ho he dit bé?
1: Suzhou, sí.
0: Suzhou, que és el sud de Xina, no?
1: Sí, el sud de Xina, i és una ciutat de molts canals. Quan jo era petita, quan vivíem allà, hi havia carrers, però sobretot hi ha nom dels ponts, perquè hi ha tants canals, igual no tan exagerat com a Venècia.
0: Li diuen la Venècia xinesa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però en quantitat teníem menys ponts, i ara hi ha molt pocs ponts, perquè ha fet molta construcció. Però nosaltres ens guiaven, la meva àvia es guiava pels ponts.
0: Però com és que decidiu venir cap a Barcelona?
1: Teníem, per banda del meu pare, teníem una tieta que es va casar amb un senyor de Hong Kong, i després, per la incertesa política, jo crec que devia ser als anys 60 o així, ells van decidir emigrar cap a Alemanya. Però aquesta germana de la meva àvia tenia problemes de pulmó. Llavors va passar a Barcelona per millor temperatura, millor clima.
0: I aleshores un dia el teu pare diu, vaig cap allà.
1: Ella en aquell moment va viure l'obertura d'Espanya i havia possibilitat de portar algú de Xina. Llavors, la nostra família van passar moltes incerteses durant el comunisme i ella va pensar que és un regal que faria als seus germans. Llavors va portar algun familiar cap aquí i a poc van venir aquí.
0: Clar, quan el teu pare estava ja establert,
1: sí.
0: Veu venir
1: sí.
0: amb la teva mare.
1: Sí.
0: Com t'adaptes a la teva nova vida a Barcelona, això, amb 11 anys?
1: Mira, no t'ho plantejaves. Venies i perquè havies de venir i ja està. No tens alternatives. La teva mare i el teu pare t'han dit que anessis allà. Tu no t'ha preguntat mai ningú. I recordo, aquella època, hi havia una cosa molt curiosa, que ara és impensable, que el passaport meu estava incorporat dintre del passaport de la meva mare. O sigui, era un passaport per dues persones. Això no...
0: I això?
1: Pues el sistema d'aquell moment era aquest.
0: I vas patir això cultural? Perquè entenc que el dia a dia que tu vivies a Suzhou i el que es vivia a Barcelona, deuria ser certament diferent.
1: Era jo vaig venir aquí i vaig tenir molta sort en aquell moment. Em va matricular a un col·legi públic extraordinari. Jo vaig rebre molt bona educació. Crec que ni ara ni un col·le privat hauria rebut aquesta educació. O sigui, recordo que tenia reforç cada dia de l'idioma i cada dimarts i dijous venia un senyor extern del col·le només per conversar amb mi. I clar, tu perceps això com algo normal, no? Perquè no coneixia una altra realitat. Però amb temps, saps que allò que jo vaig rebre era...
0: Excepcional.
1: Sí, excepcional. No és quantificable monetàriament.
0: Però, esclar, estem parlant de principis dels 90s,
1: sí,
0: on encara no estàvem tots tan barrejats com estem ara. Clar, suposo que també hi havia un punt de que la gent et mirava, de dir, ostres, tenim una nena xinesa amb nosaltres.
1: Recordo que al col·le hi havia nens de Marroc i de xinesa jo era la segona.
0: Sí, hi havia una nena xinesa i vas arribar tu.
1: Sí, sí, sí.
0: I et va costar molt el tema del català, del castellà?
1: El català va ser un desenvolupament posterior. Primer vaig aprendre castellà com podia, amb un diccionari. Anava al col·le amb un diccionari molt gruixut. I passava el dia consultant paraules. I a poc vas familiaritzant amb el vocabulari. I ja està.
0: I mira, ara com el parles, eh? Com els àngels.
1: Bueno, ara porto molts anys aquí.
0: En aquella primera etapa a Barcelona, això, amb 11, 12 anys, tu tenies clar que tu volies ser xef?
1: No, què va.
0: Què volies ser?
1: No sé, volia ser el supervivent. Sabia que havia d'alguna manera treure profit les dues cares de la mateixa moneda, del món occidental i món oriental, però no sabia fins quin punt podria portar valor afegit aquesta doble personalitat que tinc, no? La cultura oriental i la cultura occidental.
0: Però els teus pares es dedicaven a la cuina...
1: No, nosaltres... A veure, un emigrant, quan arribes al destí, tampoc tens moltes opcions.
0: Ja.
1: Vale? Llavors, per això la gent sempre posa un restaurant o un negoci de bugaderia, perquè realment són feines molt senzilles i molt necessàries per la població on tu estableixes.
0: Que, si no t'hi mal entès, tu ets diplomada en comerç internacional i en dret.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, curiosament. Mira, en sintonia amb el que estava dient, comerç exterior vaig pensar, diu, mira, si parles dos idiomes pots fer negocis i podries entendre les dues cultures. El que passa és que quan em vaig dedicar a treballar a una empresa, em van oferir muntar la delegació a Xangai. Però quan m'ho van proposar, em va doldre tant. Digo, jo com vols que visqui fora de Barcelona?
0: Que ara sense que estic aquí, ara pares. Ja estic aquí.
1: Sobretot deixar els meus pares, que sempre comptava amb mi perquè solventessin tot tipus de problemes. I dic, però és que hauran de fer ells. Llavors va néixer el projecte d'Out of China, el 2001.
0: El 2001 fundeu l'Out of China.
1: Sí.
0: Com neix l'Out of China i també la idea de l'Out of China? Perquè... jo no el definiria com un restaurant xinès com l'entenem, no? Com la Gran Muralla, per dir alguna cosa, perquè tirant de tòpics, eh? Ens entenguem tots.
1: Sí, en aquell moment jo havia viscut algun tipus de negoci a Barcelona que és com una mica que sortia de la línia convencional, com entenia en aquell moment com a restaurant xinès. I després també a casa meva nosaltres menjàvem i mengem cuina xinesa i vaig pensar que podia fer una proposta molt diferent. Però sempre tenia el trasfons de tenir un negoci perquè els meus pares, que ja tenia una edat, mai no haguessin d'anar a buscar feina a un altre lloc, com en règim de per compte aliena. Perquè penso que una persona, a partir de certa edat, buscar una feina nova a un altre lloc...
0: És desgraciadament, fotut i és un martiri, sí.
1: Podria ser humiliant.
0: I crida atenció que, a més de ser un restaurant xinès, sou sense gluten.
1: Bueno, sense gluten va néixer després. Vale? Totes les opcions sense gluten va ser un projecte que vaig començar perquè no entenia perquè hi havia nens que venien al restaurant amb tàpers. Llavors jo vaig preguntar un dia a unes mares, uns pares, que deia, però el nen no vol menjar cuina d'aquí perquè jo li puc fer alguna cosa. Diu, no, no, és que no pot. I alguns pares va profunditzar una mica perquè té aquesta malaltia i per mi era molt nova la celiaquia. Llavors, hi havia una clienta, la Lola, i no sé si ens escolta, em va comentar, diu, és que tu pots fer fàcilment, i un dia es va dedicar a explicar-me com. Llavors, a poc, anem enxamplant la carta, i actualment és com una carta molt inclusiva, que tothom pot menjar i amb moltes garanties de la seguretat alimentària.
0: Que malgrat l'Out of China el fundeu el 2001, tu situes els veritables orígens a l'any 1926.
1: Sí, perquè en 1926 va néixer la meva àvia.
0: També cuinera?
1: No, la meva àvia portava la cuina dintre de la sang.
0: Sí, és d'on vas mamar tu la cuina.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo crec que la meva àvia era molt millor cuinera que la meva mare.
0: Carai.
1: Ella no em sent, ella no entén.
0: I la teva mare és millor cuinera que tu?
1: No, jo crec que jo he portat a la cuina a una altra satisfacció, que més enllà de lo domèstic.
0: Tu ets la que millor cuina a casa.
1: Bueno, a mi m'agrada la cuina i gaudeixo molt amb la meva família i els amics també, i ara sobretot tinc un enorme repte de portar la meva cuina del restaurant cap a un nivell més industrial, perquè fa 4 anys vaig muntar el projecte de les gioses sense gluten i ho tenim molts punts de venda a nivell d'Espanya.
0: Que, o sigui, vulgui gioses de la Txenki, les pot aconseguir.
1: Sí, sí, sí, i aviat estarà present en molts més llocs.
0: Que, clar, la teva àvia, si va néixer el 1926, ella sí que va conèixer aquella Xina precomunista. Què te n'explicava d'aquesta Xina?
1: Ella m'explicava la seva joventut, els canvis polítics, una mica també les bromes que poden fer una a la història, i el que tenim avui es pot perdre perfectament demà. Que sempre intentem gaudir de les petites coses.
0: I precisament crec que era la teva àvia, Txenki, la que quan eres petita et cantava cançons típiques d'aquella Xina precomunista, com per exemple Ye Shanghai.

0: aquell avís de memòria de la chef Chen Qi Wang també hi hem trobat la cançó Ye Shanghai, que vindria a ser, si no m'equivoco, Chen Qi, Shanghai de nit, que és una cançó publicada l'any 1947, interpretada per Su Xuan, que també la coneixien a Xina, com la veu d'or, que Chen Qi, ell llegit que aquesta cançó forma part del gènere Shidaiku?
1: Sí.
0: Què és un Shidaiku?
1: Shidaike. Sí, bueno, és cançó de l'època.
0: Cançó de l'època.
1: Sí.
0: És com una barreja de jazz i...
1: Sí, sí, sí. La meva àvia ballava amb aquest ritme. Jo crec que es va conèixer amb el meu avi.
0: Ballant a Shidaike.
1: Sí, sí, sí.
0: I quins records et porta aquesta cançó en concret?
1: Em porta els vestits tradicionals de l'època, els qipao, que són els vestits xinesos, llargs, amb una obertura lateral. I jo crec que va ser una època molt efervescent on moltes cultures, tot i les diferències de nivell econòmic, tothom vivia bastant integrat. I la meva àvia tenia molt bon record d'aquella època.
0: Que tu aquesta època no la vas...
1: No.
0: No la vas viure.
1: Bueno, la vaig viure amb tradició oral.
0: Te la van explicar, no?
1: Sí.
0: Tu vas gaudir d'una infància feliç?
1: Podria dir que sí. Vaig tenir molta sort de venir a Barcelona i, d'alguna manera, no vaig sotmetre al règim d'educació tan repressiva que hi ha a Xina. Penso que per culpa de l'aprenentatge, pel sistema, evidentment, no l'aprenentatge en si, molts nens deixen de tenir infantesa.
0: Tu sí que la vas viure fins als 11-12.
1: Sí, però bueno, vaig veure la disciplina, que em va anar molt bé, però després a Barcelona vaig tenir unes oportunitats per pensar, perquè tenia més temps.
0: Sí, et van fer un favoràs als teus pares.
1: Jo crec que sí.
0: Portant-te cap aquí, que tu, com dèiem abans, ets de Suzhou, que és una ciutat del sud de la Xina, que està relativament a prop de Xangai, però no és de les més poblades de Xina, tot i que té 12 milions d'habitants.
1: Bueno, tot és relatiu, no?, aquesta vida. No és de les més poblades, però és
0: clar,
1: que està molt poblada.
0: En mirada occidental és una barbaritat, 12 milions d'habitants.
1: Sí,
0: quins records tens de la teva ciutat dels anys 80, no?, que és quan tu estaves allà?
1: Sí, sí, sí. Recordo l'aigua.
0: Dels canals.
1: Sí, recordo l'aigua dels canals. I també recordo, és una ciutat amb una vegetació molt exuberant,

0: infància ho ha canviat molt.
1: Sí, vaig reconèixer, però molt poquetes coses. Nosaltres vivíem un carreró molt petit, precomunista, i tenia dintre de casa un pou.
0: I això ja no s'estila?
1: Bueno, no ho sé si s'estila, però jo no vaig tenir accés a cap casa. Quan vaig tornar, estava a un hotel.
0: Clar, pel que he llegit, Suzhou té com dos grans parts diferenciades, no? Que una és el nucli, el casc antic,
1: sí.
0: I una altra és com el districte modern, que són gratacels. Això em porta a pensar, perquè ara es parla molt de la Xina. La Xina continua sent comunista.
1: Bueno, comunista té un... La Xina és comunista. Es defineix com un país comunista. El que passa és que el lliure mercat també funciona.
0: Sí, és un comunisme, almenys no com el que s'entén aquí.
1: És un comunisme... Sí, és que aquí a Europa, amb la paraula comunista, hi ha una relació molt romàntica.
0: Si no és la mateixa que es té a la Xina.
1: Bueno, la paraula comunista, tal com està definit de fa molts anys, ha patit molts canvis de concepció a les persones. Llavors, el comunisme de Xina era una època que ara té un altre sentit.
0: Que suposo que entre tots l'hem fet servir tant que l'hem deformat, la paraula comunista i comunisme.
1: Sí, té un sentit molt complex, diria jo.
0: Que parlant de comunisme, ara mateix està sonant de fons una de les cançons que us ensenyaven o us adoctrinaven a l'escola. Es titula Nanny One. De què tracta aquesta cançó?
1: Bueno, havia moltes cançons a l'escola i cada classe havia d'aprendre una cançó. I a nosaltres ens va tocar aquesta. Jo no sé si anava a tercer. I si no recordo malament, havia una coreografia per ballar. Però clar, jo no tinc coordinació. I llavors només recordo que em van posar a cantar. Digo, tu que balles tan malament, tu cantes.
0: Tu a cantar i
1: sí,
0: no et
1: exacte.
0: Moguis massa.
1: Sí. Llavors la cançó es titula Nan, vol dir sud. Nyi vol dir fang. I Wan és un ball. Llavors, era una cançó que alabava zones rurals poc conegudes i convidava la gent a anar allà, perquè és una època que hi havia molts joves que anava a treballar en uns camps que estan lluny de les conglomeracions tradicionals per poblar zones més rurals.
0: Doncs va, escoltem-la una miqueta.

0: ara te la saps de memòria? La podries cantar?
1: No, és que a part de ballar malament, és que canto malament també.
0: Sí, però la podries... O sigui, te la saps de saber-te-la?
1: Una miqueta, però no cantaré, no m'ho facis això, Jordi.
0: No t'ho faré, no, home, i tant que no. Però el que em crida atenció és això, que parles d'una escola que més que ensenyar-te coses, t'adoctrinaven.
1: Sí, t'ensenyava això, feia cantar la cançó, però és que la meva mare, jo crec que en 1968 o 69, la va portar a un lloc molt llunyà de la casa seva i va treballar 10 anys a un camp d'arròs, perquè era una llei. Llavors, tu havies de complir. I és aquesta cançó. O sigui, el que cantava era això. Alabava una zona rural, probablement no és tan idealista com canta la cançó. Ara canta meravelles, no? Està cantant meravelles d'aquell lloc. I la meva mare va passar, abans de tenir-me a mi, 10 anys en el camp d'arròs.
0: Obligada per una llei.
1: Sí.
0: Clar, tu no vas agafar aquesta llei. Tu suposo que tu ets la generació aquella que es deia la política del fill únic?
1: Sí, jo vaig néixer amb la llei. És de 1978.
0: Que aquesta llei vol dir que les famílies només podien tenir un fill?
1: Sí, les famílies només podien tenir un fill perquè l'Estat es va adonar que

0: sota diguem de les ganes de tenir fill. A veure, això has d'explicar una mica millor.
1: Sisplau.
0: Sí, durant una època, Mao,
1: Mao Zedong,
0: el president de Xina, va animar la població a tenir fills, perquè ell va dir que si un país poblat és un país més fort. Però es va adonar que es va passar. Llavors, segons els estudis demogràfics, és que, clar, un país amb tanta població podria no ser del tot positiu perquè han de ser alimentats. Llavors va començar a tallar en sec, que va ser en 1978 la llei de política del fill únic.
1: I si tenies més d'un fill, què?
0: Ui, era un drama. Autèntiques drames.
1: Tu no tens germans?
0: Jo tinc una germana.
1: Clar, per això t'ho pregunto.
0: Sí, però en el nostre cas sembla un xiste de mal gust. Un acudit de molt mal gust.
1: Per què?
0: Perquè a Xina, aquella època, totes les senyores que es quedava embarassada per tenir un segon part, li obligava a avortar. Et portava al quiròfan. I clar, i la meva mare, quan va venir a Barcelona, es va quedar embarassada la meva germana, Chen Ming, i aquí llavors ella, com que tenia tan interioritzat que només puc tenir un fill, a més, econòmicament no ens podia permetre, estava boja per no tenir-la. I aquí estava totalment prohibit. I llavors la va tenir perquè no quedava d'altre remei.
1: Però la teva germana neix aquí a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Us porteu uns quants anys?
0: Ens portem 13 anys.
1: Ah, i tu ets la gran,
0: sí,
1: no? I entre les dues porteu l'Out of China,
0: sí,
1: no? Amb la Chen Ming.
0: Sí, sí, sí, fem un tàndem.
1: Que suposo, Chenqi, que des que vius aquí, amb el que t'hauràs trobat sovint és amb certs tòpics sobre la Xina i els xinesos, que són totalment falsos. Hi ha algun en especial que et toqui la pera, que diguis, és que com podeu dir això? No, no és així.
0: Hi ha un tòpic que diu que els xinesos som treballadors. S'ha de matitzar molt. No som tan treballadors. Almenys una part que conec. Penso que nosaltres treballem d'una altra manera, molt més minuciosa, però moltes vegades no tenim la creativitat que es té aquí i ens falta visió global de les coses.
1: Sí, que ara sí que ens has desmuntat una cosa que, en principi, la comunitat xinesa, vull dir, és guai, no? O sigui, són gent molt treballadora. I ara arriba la Chenqi i ens diu que no, que simplement treballen més les coses més artesanals, no? Amb més... Bueno, com les llotges.
0: Sí, són més disciplinats, això sí, però moltes vegades el concepte de treball és molt més ampli que anar fent coses. El concepte de treball és pensar constantment si estem donant un valor afegit que es necessita al projecte.
1: També hi ha tòpics sobre el tema de la higiene, no? De que si s'escup pel carrer, va a la Xina i tot això, això és cert?
0: Això és cert. Jo crec que el 2019, quan vaig tornar, encara ho feien, però menys. Jo crec que a poc la gent jove, d'alguna manera, té una altra concepció d'higiene, però la gent antiga segueixen vivint i es costa molt de canviar els costums.
1: I la societat en general és molt supersticiosa?
0: Sí, jo crec que sí. Ara diré una cosa que sobtarà, perquè jo no sóc religiosa, però sóc supersticiosa.
1: Quines supersticions tens? Doncs
0: pues moltes. Pues el dia 13 no agafo un avió, si no és que em fa un ofertón, saps?
1: Si no et paguen per anar-hi, eh?
0: Clar, sí. Això passa. Després, d'alguna manera, intentem no posar peces de color blanc al cabell. Perquè dona mala sort. Això m'ho va dir la meva àvia, dona mala sort, i em costa molt de desfer aquest concepte.
1: Sí, sou supersticiosos?
0: Sí, sí, sí. Religiosos no, però supersticiosos molt.
1: El que vulguis, no? I la cuina xinesa també té molts tòpics que no són certs. A mi m'ha cridat molt l'atenció el que està relacionat amb les galetes de la sort.
0: Sí.
1: Que es veu que no té res a veure amb la Xina, que això ho van inventar a San Francisco.
0: Clar, va inventar els americans. Va inventar els americans, suposo que un restaurant va inventar i va semblar una molt bona idea.
1: Home, sí, però no és de... ens van enganyar una mica.
0: Bueno.
1: Hi ha altres tòpics culinaris sobre la cuina xinesa que siguin falsos?
0: Sí, bueno, hi ha un concepte de cuina xinesa que, per exemple, el chop suey. Jo crec que és una paraula també ve dels Estats Units. A Xina no existeix aquest sentit d'una barreja de verdures, que chop suey vol dir barreja de verdures. Però també va inventar, suposo, que perquè és el mercat que volia. Als occidentals no li agrada un tipus de verdura sol, ja sembla poca cosa, llavors diu, per nosaltres tot barrejat. però pels xinesos tot barrejat és com... Diu, com puc cuinar? Perquè cada verdura té el seu temps de cocció.
1: O sigui que els americans estan, com sempre, no? fent la seva.
0: Molt avançats de temps, perquè s'acaba imposant, evidentment, perquè al final és una simplificació del que ve a ser la cuina xinesa.
1: Una adaptació.
0: Sí.
1: I com veuen a la Xina això de menjar amb forquilla i ganivet?
0: Diu que als occidentals us falta traça.
1: Cert, és cert.
0: Bueno, però...
1: Però no, allà no ho fa ningú, eh?
0: Allà no ho fa ningú.
1: Sí, si jo vaig a la Xina i demano una forquilla, em miraran molt estranyament.
0: No, però ara hi ha molts occidentals que estan a Xina i estaran acostumats. Sí, però no és una falta d'estresa. La meva professora de piano menja amb forquilla a la cuina xinesa. O sigui, ella no té problemes digitals. És una falta de pràctica, més que falta de destresa.
1: Bé, sí, falta de pràctica i que potser és més pràctica una cullera, no?, per agafar arròs, si no estàs habituat.
0: Sí, però els nens petits de Xina comencem a menjar amb uns palillos més curtets, amb uns bastoners més curtets.
1: Bueno, aquests que poseu a l'Out of China també, no?, que estan més enganxats per dalt.
0: Clar, això són trucos, però està mal vist socialment, eh?
1: Ah, sí? O sigui, els nens... Perquè les coses que està ben vista és un nen amb dos bastons gegants,
0: sí.
1: I ja t'espavilaràs, nen.
0: Primer més curtets i després, a mesura que creixes, vas adaptant el tamany dels palillos.
1: Allà coneixen la cuina catalana?
0: Jo crec que molt poc. T'estic dient de fa molt de temps, però ara cada vegada hi ha més xefs de renom que fa conèixer la cuina catalana.
1: Sí, està encara en un moment d'obertura.
0: Jo crec que sí, sempre hi ha les tendències a fusionar-se, a donar a conèixer.
1: Doncs mira, ara seguirem trencant tòpics, ara ho farem amb un de català, perquè tot seguit sonarà el Cant dels ocells, que és una peça musical que molts consideren tot un símbol de l'identitat catalana i realment el seu origen és que era una Nadala.

0: El cant dels ocells, interpretat per l'Escolania de Montserrat, sonant al llapis de memòria de la xef i propietària del restaurant Out of China, la Chenki Wang, que aquesta és una cançó que, com dèiem, va néixer com una nadala, però es va convertir en un símbol de pau, llibertat i identitat catalana, a partir que Pau Casals, quan es va exiliar, doncs sempre començava els seus concerts tocant-la amb el seu violoncel. Que, Chenki, què hi fa el cant dels ocells entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó, durant molt de temps, m'ha com hipnotitzat, escoltant a Pau Casals. Vaig buscar una biografia d'ell i la llegiré. I de les cançons senzilles de piano que toco, és l'última que l'he incorporat i aniré practicant.
0: Si tu toques el piano.
1: Sí, però com un amateur que no té temps.
0: Des de quan toques el piano?
1: Bueno, de fet, jo a Xina ja tocava piano. La meva mare em va portar a classes de piano quan tenia 8 anys. I sota, bueno, sense pentagrama, perquè a Xina hi havia un altre sistema de números que per fer el seu pentagrama, la seva música. Llavors no em va agradar perquè el sistema era molt, molt rígid, ningú no t'explicava res. I fa 6 anys vaig decidir tornar a reprendre tocar piano perquè el meu pare es va morir sense reconèixer a mi. Llavors jo vaig pensar, digue, havia de fer alguna cosa per frenar la pèrdua de la memòria. Llavors vaig començar a tocar piano, vaig pensar, digue, mira, segurament és algú farà, saps?
0: O sigui, el teu pare es va morir d'Alzheimer, entenc.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors això et va portar a dir... Vull treballar el meu cap, no?
1: Vull treballar...
0: I la memòria...
1: Sí, sí, a veure si podia frenar perquè no em passés el mateix, perquè l'última conversa que vaig tenir ell era... Ell m'ha preguntat qui era a mi, i jo vaig dir, dic, no, sí, no se'n recordava. Llavors em va contestar, diu, exactament no sé qui ets, però sé que ets algú molt proper.
0: Quina putada.
1: Sí.
0: Que, Chenki, mira, ara que estàvem parlant d'identitat catalana... Tu, des del teu punt de vista, no?, de com a xinesa catalana o xinesa espanyola, com vas viure el procés?
1: Mira, vaig viure el procés contrariat. Perquè, per una banda, jo penso que el procés té un sentit molt fort. Tu entens la gent d'aquí. Si vius aquí, entens la gent d'aquí. És impossible no entendre. Però també entens l'altre punt de vista. Llavors, jo crec que el procés va passar un moment que la gent pues, necessitava fer... És un moviment social. Si li donem l'esquena, no estem sent sincers. Llavors, és un moviment social que va passar i ningú no sap com desencadena els moviments socials, perquè al llarg de la història hem vist molts. La Revolució Russa, la Revolució de França, el moviment comunista de Xina, de molts països... El que passa que jo crec que en aquest cas pues, és molt important no donar esquena a un moviment social i entendre la història per poder fer història.
0: I què et feia portar aquesta contradicció?
1: Em feia contradicció perquè jo tinc una tendència per aspectes de literatura, doncs a mi m'agrada molt llegir en català, també m'agrada llegir en castellà, també m'agrada viatjar a altres llocs. Llavors, d'alguna manera, sóc poc fidel als ideals, però perquè entenc a tots.
0: Que tu, evidentment, vull dir, Barcelona és la teva ciutat des de fa més de 30 anys, no?
1: 30 i pico, ja.
0: Sí, sí, sí. Vull dir. Però, tot i això, tenint en compte que crec que a Catalunya hi ha més de 60.000 persones xineses censades, tu formes part d'alguna comunitat xinesa? Tens una relació amb alguna associació?
1: No, perquè som molts xinesos aquí. El que passa és que estem molt dispersos. A diferència de altres comunitats orientals, la japonesa o la coreana, la xinesa està molt dispersa, perquè funciona per províncies. I nosaltres, que som del sud, de Suzhou, i amb la qual cosa anex a Shanghai, som molt minoritaris.
0: Només sou 12 milions d'habitants allà a Suzhou.
1: Sí, el que passa és que van venir molt pocs. Per què? Perquè al sud de Xina, les meves ciutats, Suzhou i Shanghai, són ciutats pròsperes.
0: Es viu bé.
1: Sí, llavors hi ha molt pocs emigrants. Nosaltres perquè van venir molt d'hora.
0: Tu acostumes a llegir premsa xinesa, a mirar la tele xinesa o...?
1: Algunes vegades ho miro, però poques. Has de reconèixer que poques.
0: És que he llegit una cosa que m'ha sobtat, i és que molts xinesos sabien que passaria allò de la pandèmia, perquè llegien la premsa xinesa i aleshores anaven com avançats.
1: Sí, sí, sí, perquè a mi em va sobtar quan vaig venir a Barcelona. Una amiga em va preguntar, ah, hi ha un virus a Xina. Jo vaig anar a Xina al final de 2019. I clar, no ho sabia. Digo, però digo, tu has vist la tele Xina? Diu, sí, estava a un hotel, encenia la tele i només hi havia desfiles militars.
0: Doncs sí, ho vam veure una miqueta abans, que alguna cosa, sí, alguna cosa passaria. Que aquest també seria un tòpic que hauríem de trencar, no? Que és, o no, tu ens ho confirmaràs, que és, a Xina es menja tot.
1: Es menja tot.
0: Absolutament tot, eh?
1: Sí, sí. Menys una cosa que a França es menja i a Xina es llença. Em va sobtar molt.
0: Quina?
1: Les crestes de gall.
0: No en mengeu d'això?
1: No. Tenia un amic, quan va anar a França, em va portar una llauna i vaig... no li vaig dir. Ho vaig llençar, perquè em veia angúnia.
0: Que entenc que això també té a veure amb la història de Xina, que han passat moltes períodes de fam, i aleshores suposo que ha arribat... quan hi ha fam... no?
1: Sí, però jo no sé. No sé per què no menja crestes de gall. Clar, tenia molta fam. Si pots menjar les potes de gall, per què no menges les crestes de gall? Em va sobtar que França el considerés com un delicatessen i que la Xina ho llançàvem.
0: Aquí passa amb els cargols.
1: Sí.
0: També.
1: Sí, sí.
0: Que, va, hi ha certes parts del món que ens veuen i diuen, però què feu, bàrbars? Que, per cert, ara mateix està sonant de fons el tercer moviment de Gustav Mahler, que diria que és una peça musical que alguna cosa té a veure amb el teu fill o els teus fills.
1: Sí, sí, sí. Com que jo us he comentat i vaig passar la infantesa a Xina, jo no tenia accés a les cançons tradicionals d'aquí pels nens. Fins que els vaig tenir el 2011 el meu primer fill, Jordi. Es diu Jordi.
0: Sí. I després Jordi, clar que sí.
1: Sí. I després, el 2014, va néixer el segon fill, es diu Martí.
0: Home, ja havies de seguir el segon, no li podies posar Li Chuen, no. Perquè si primer li posa Jordi, el segon, no li pots posar ni Gonzalo, vull dir, li has de posar un altre nom català, evidentment.
1: Sí, en el nostre cas, doncs, el seu pare té un cognom molt exòtic, el meu també ho és, van decidir a facilitar les coses, almenys per escriure el nom.
0: Sí, com es diuen els nens? Jordi?
1: Jordi, el primer cognom és holandès, es diu Van Kampen.
0: Van Kampen?
1: Sí, i de segon és Wang, és el meu. No van escriure bé el nom fins, no sé si 7 o 8 anys.
0: Bueno, i espera't. Doncs va, escoltem una mica a Gustav Mahler.

0: sí, Txengi, m'has d'explicar com comences a buscar cançons pel teu fill i et topes amb el Frere Jaque i acabes a Mahler.
1: Mira, els nens anaven a una guarderia del barri i llavors cada dia, pues, tornava una melodia, ells tatarejava o anava a la guarderia a fer una festa o així, i veien que jo començava a sentir les cançons populars dels infantils i se'm van quedar enganxat a aquesta cançó de Frère Jacques. I un dia vam comprar un piano petit, una escala i tres notes més, i la vaig tocar pel meu fill. Llavors es va quedar com la infantesa dels nens relacionada amb aquesta cançó. I al cap d'uns anys vaig anar a un concert de Mahler, però abans ja escoltava les seves sinfonies, i vaig sentir aquesta sinfonia del Tità i vaig estudiar una miqueta i vaig entendre que, o sigui, les melodies són tan transformables i la cultura té etapes i passa d'un moviment a un altre perquè hi ha un artista que té la necessitat de transcriure'l.
0: Que tot això, el senyor Van Campen? D'on surt el senyor Van Campen?
1: El senyor Van Campen surt, pues, ens van conèixer a un teatre.
0: Com és això?
1: Pues, anava a un teatre, van coincidir un teatre, una obra del Josep Maria Mestre.
0: Quina obra? Te'n recordes?
1: El Maletí.
0: El Maletí.
1: El Maletí. Era el dia de la clausura d'aquesta obra de Josep Maria Mestres, el Maletí. És un amic meu, em va convidar.
0: I aleshores, a la platea, coincideixes amb el senyor Van Campen?
1: Sí, sí, sí.
0: I com es fa la cosa, vull dir?
1: Bueno, després el grup d'artistes vam anar a prendre alguna cosa, i els amics, i bueno, ja va passar, sí, el 2007.
0: Però ell es dedica també al món de la faràndula?
1: No, ell no, la seva germana.
0: La Mònica.
1: La Mònica.
0: La Mònica va passar per aquest programa fa molts i molts i molts anys.
1: Sí.
0: Que la Mònica Van Campen, els que pentineu canes, us sonarà perquè va fer un anunci mític, que és aquell de Busco a Jacques. Ara, ja que cadascú, si no, el podeu buscar, va ser molt mític d'aquella època i ara estaria totalment cancel·lat, però això és un altre tema. El teu marit també està al restaurant o es dedica a altres coses?
1: No, ell es dedica a l'ensenyament extraescolar d'anglès.
0: Sí, és professor d'anglès.
1: Bueno, tenen una acadèmia a Sant Cugat.
0: I ara que estem parlant del restaurant, de fet ens queda molt poca estona, però sí que et volia comentar, va passar també pel programa fa un temps l'Ivan Surinder del restaurant Tandoor, que ens deia que allà no poden servir el menjar tal com és a la Índia, sinó que l'han d'adaptar al paladar occidental. Això també passa amb l'Out of China, amb el menjar xinès, que no es pot servir tal qual es fa a la Xina, sinó que s'ha de fer una petita...
1: Sí, no es pot perquè perds clients. El paladar és una cosa que s'entrena des de molt petit. I llavors, clar, els clients d'aquí, quan va al nostre restaurant, espera un registre conegut. Llavors, quan ve uns clients xinesos, pues es posa més picant. Però els d'aquí, si poses la mateixa quantitat de picant, no podria menjar,
0: sí,
1: simplement.
0: Sí, la diferència és el picant.
1: Picant i altres textures, altres coses, no?
0: Sí, és més fort.
1: Sí, hi ha una cosa. Als xinesos ens agrada menjar textures de la cuixa de pollastre. En canvi, els clients més occidentals, en general, la majoria prefereixen el pit. I és una cosa que, per poder fer un cervell suau i agradable, has de tenir-ho en compte.
0: Que una altra cosa que m'ha sobtat bastant és que a la Xina es divideixen els aliments en aliments femenins i aliments masculins.
1: Sí, sí, sí. Per nosaltres tot pot ser femení i masculí, i sempre és una combinació dels dos.
0: I quins són masculins i quins són femenins?
1: Bueno, masculins normalment ens aporta energia yang, llavors són més calòrics, i els femenins, pues, són més freds, que ens aporta més. Un exemple, síndria és un aliment femení.
0: Sí, seria el paradigma d'aliment femení, no?
1: Sí. En canvi, no em preguntis per què, el meló és masculí. O raïm és masculí.
0: Per què?
1: Sí, hi ha una raó científica darrere, però les meves àvies consultava un llibre abans de fer combinacions segons què.
0: Clar, però sí, jo pensava, mira, pues, tota la fruita és femenina, per exemple. Però no, ara m'estàs dient síndria femenina,
1: sí,
0: i meló masculí, o sigui, pot ser que, jo què sé.
1: Si no recordo malament, la taronja és femenina i la mandarina és masculina.
0: Això hauríem de saber, el per què, segur que hi ha un motiu. Per això no és un dia algú s'aixeca i diu, mira, això serà així.
1: Hi ha uns llibres, però jo crec que aquesta cultura popular s'està perdent, perquè la gent jove ja no mira això.
0: Home, és que li falta una mica de base científica.
1: Sí, però funciona. Si creus, funciona.
0: Si és barrejar aliment femení amb aliment masculí.
1: Sí, i surts rejuvenit, saps?
0: Clar, perquè això ho pensen, no?, la cultura xinesa, clar, que els aliments et curen.
1: Sí, sí, sí.
0: Una altra cosa, i ja, amb aquesta ja et deixo en pau, és que a la Xina l'esmorzar és l'àpat més potent i més important. Però què s'esmorza allà? S'esmorza com aquí, les torradetes, la magdalena, el cafè amb llet...
1: Bueno,
0: o va per una altra banda?
1: L'esmorzar tradicional és una sopa d'arròs amb verduretes.
0: Això és per esmorzar, eh?
1: Sí, sí. El que passa és que el concepte s'ha enxamplat molt, no? Llavors, ara tothom fa el que pot. Hi ha gent que va a Starbucks, hi ha gent que va a McDonald's, hi ha gent que fa esmorzar tradicional, hi ha gent que menja un entrepà. O sigui, s'ha dispersat molt la manera de menjar.
0: I s'ha canviat també aquest concepte de no hi ha un primer ni hi ha un segon, sinó que aquí es posa tot i ho compartim?
1: Això sí. Bueno, hi ha un cert ordre. Primer plats freds i després plats calents. I la sopa se serveix al final, encara d'aquesta manera, als banquets.
0: I el motiu és?
1: Suposo que per una qüestió de digestió. Sí, i llavors, fer sopa abans és una enganyifa a l'estómac. Al final tu estàs posant un líquid que vindrà de gana després. Llavors els xinesos sempre en fem la sopa després. Quan ja no pots més, fes una mica algo calent per fer la digestió.
0: Que em sona que en els banquets no és una mica en el moment en què tu veus la classe social en la que està cadascú.
1: Sí.
0: Perquè això depèn dels entrants que hi hagin freds i els que siguin calents.
1: Sí. Sí, sí, no, allà es demostra el poder de la família, poder adquisitiu.
0: I qui guanya, el que té més freds o més calents?
1: Bueno, el que té més de tot.
0: Vale.
1: Sí, el que té més de tot.
0: Com més plats fotis sí. Allà, la sí. Gent dirà, ojo amb aquests, que tenen panoja.
1: Sí.
0: Doncs escolta, estem a punt de tancar el teu llapis de memòria. Et sembla, Chenkin, si el tanquem amb els amants de la papallona? Doncs mentre comença a sonar de fons, explica'ns què hi fa el teu llapis de memòria.
1: Aquesta cançó explica la història de dos amants que no han pogut estar junts mentre vivien i després es van convertir dos papallones quan es van morir.
0: Sí, és una mena de Romeu i Julieta
1: sí,
0: a la xinesa.
1: Sí, sí, però no sé per què la versió xinesa em commou més que la Romeu i Julieta.
0: Clar, perquè suposo que també l'has mamat més, no?, d'infància. Chenky Wan, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Doncs en Pau Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar un altre llapis de memòria d'aquesta edició mundial que estem fent. Avui amb la Chenky doncs hem après moltíssim sobre menjar, sobre la Xina i sobre la vida. Que tingueu molt bona tarda. Ens retrobem demà a partir de les 3.
1: Fins aviat.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
2: Bon dissabte, Màxim Castillo.
1: Us saludem avui des de l'Institut d'Estudis i l'Arvencs de Lleida. Ens estem especialitzant, Clàudia, últimament en fer programes des d'edificis medievals imponents de Catalunya.
2: Sí, perquè fa unes setmanes estàvem a l'antiga Pia Almoina de Banyoles, un palau com aquest ara reconvertit en museu arqueològic.
1: Bé, això és molt més que un museu,
2: sí.
1: Aquest IEI, l'Institut d'Estudis i l'Arvencs. Oi, Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
3: Un plaer que sigueu aquí a casa nostra.
1: Bon dia. Sí, justament ara preguntam aquesta biblioteca, perquè som en una de les plantes, en una de les zones nobles de l'edifici, i jo em preguntava, clar, fa 3, 4 segles, què hi hauria aquí, en aquesta sala ara que està plena de llibres a vessar, de llibres que, a més, relaten la història de les vostres terres, eh?
3: Però sí, la veritat és que sí, la veritat és que és molt maca i tenim moltes visites que venen justament a veure la biblioteca, no tan sols a venir a aprendre o a buscar llibres, no? Però quan deies que havia aquí, segurament hi devia haver llits, perquè això era un antic hospital i llavors aquí devia haver llits amb persones, hi havia una ala per homes, una ala per dones i aquí, doncs, havien estat pues, curant-se les persones que passaven per Lleida.
1: Molt més que un edifici i que centre cultural, per exemple, aquests dies veia a la televisió, al Telenotícies, persones aquí baix, al pati, aquest pati fantàstic que teniu, aprenent a fer de cistellaire, que és una de les activitats que hi ha paral·lela amb una de les exposicions.
3: Sí, vam decidir en un moment determinat obrir l'Institut d'Estudis i l'Arvencs a la ciutadania, perquè abans sí que la gent podia entrar, però el pati, senzillament, era això, era un pati. Però ara hi celebrem moltíssimes coses, eh? Des de fem una instal·lació per Nadal, per Sant Jordi, fem una festa major, i l'obrim amb actes com aquests, com el que comentes tu ara mateix, i així la gent també se sent seu a aquest edifici, doncs, del segle XV i s'hi troba bé, diguéssim, no? I això està bé perquè és una manera de tensar la cultura al ciutadà i més en el centre històric de Lleida i en l'àmbit també comercial. Passa molta gent i la gent entra dins.
1: I si tira fotos i les penja a l'Instagram i tot això. Que hem fet, no, Clàudia i jo, només d'arribar. Aquestes coses que fem els que venim d'altres parts de... I que està bé, home, perquè així també es promociona el patrimoni, no? Estem a això, a la biblioteca de l'Institut d'Estudis i l'Arvencs, que a mi em recorda la de Hogwarts, de Harry Potter. Ara potser m'he passat tres pobles, no? Marc Macià, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Coordinador de la secció d'Història i Geografia i Història,
4: sí.
1: D'aquí de l'Institut.
4: Sí, sí. No ho has dit malament, eh? Hi ha molta gent que se sent atreta per l'arquitectura, sí. d'aquesta sala.
1: Tot
4: fustàs,
1: sí, eh? Sí.
4: És una biblioteca, de fet, molt, molt recent, eh? Dels anys 40 del segle XX. És una reforma que ja es fa amb un estil historicista, buscant aquesta èpica de la sala de la biblioteca d'un centre cultural, diguéssim, que es volia referent com era l'Institut d'Estudis i l'Arvencs.
1: Però trobaríem pergamins de valor en aquesta biblioteca. No sé si aquí exposats o els originals de l'hospital, per exemple, del segle XV, XVI, crec que es conserven, no?
4: Clar, l'Hospital de Santa Maria és un hospital gòtic del segle XV, XVI, perquè estan com a 50 anys parats amb les obres i conserva bona part del fons medieval, per tant, d'aquest hospital, però també una gran quantitat de donacions que han anat rebent al llarg dels segles. La biblioteca, aquesta és un bon exemple de com s'ha anat construint aquesta biblioteca i hi ha peces magnífiques. Jo que, diguéssim, m'encargo ara faig una mica d'escombra cap a casa,
1: m'encargo
4: de l'Espai Macià de les Borges, doncs, per exemple, aquí es conserva una peça única, que és el primer plànol topomètric que aixeca Francesc Macià del Turó de la Seu Vella, la qual, diguéssim, és una peça excepcional i d'un gran valor per entendre la història d'aquest país i d'aquesta ciutat.
1: Bon dia, Marta Llobera.
5: Bon dia.
1: Què tal?
5: Molt bé.
1: És la responsable de l'arxiu fotogràfic. Atenció a l'obvietat que diré, al segle XV no hi havia fotos.
5: No.
1: Tros d'obvietat que acabo de dir. Què haguessis tu donat per tenir-ne? Però, d'imatges d'aquella època.
5: Clar, de tenir-ne en tenim, no són fotografies,
1: clar,
5: però hi ha
1: fons, no?
5: Dibuixos, gravats, sí. Etcètera, que justament aquí a la biblioteca, el fons de mapes i gravats, que es pot consultar al repositori de la institució, hi ha vistes de Lleida, de la ciutat i d'altres pobles, no sé si d'aquesta època, però sí, evidentment, molt antigues i molt anteriors a l'arribada de la fotografia.
1: Quina és la fotografia més antiga que conserveu a l'arxiu?
5: Original, malauradament aquí a Lleida no en tenim de molt antigues. Tenim una rèplica d'una fotografia de finals del segle XIX, que l'original està a la Biblioteca Nacional d'Espanya, és una vista de, panoràmica de Lleida, però original nosaltres, la més antiga és de 1905. No és, no tenim daguerrotips, albúmines, és, no, suposo que en devia haver, a les cases de molta gent possiblement n'hi ha, però no s'han incorporat al nostre arxiu de moment.
1: I de què és la foto? Te'n recordes? De,
5: per, la que tenim nosaltres, sí, de 1920, mira, ai, del 1905, perdó, és una vista d'aquí de la catedral, de gent sortint de la catedral. No és només una foto, hi ha diverses fotos, hi ha bastantes fotografies. És d'un fons que hem incorporat al juny de l'any passat, de l'Herrera Igés, Manuel Herrera Igés, que comença el 1905 i acaba el 1936, i són tot de plaques estereoscòpiques de Lleida. Llavors, això és, comencen al 1905 i les estem digitalitzant actualment i en portem 600 i són totes meravelloses d'aquests anys.
1: Sí, no sé si sou fans aquí, president Mar, de les fotos antigues. Jo, a mi m'embadaleixen, vull dir, són de les... De les que a mi m'agraden, no? L'exposició de fotografies, quan més antigues, millor.
5: Sí.
1: Més que res, per comparar també, no? Si són llocs que, en els que has viscut o que coneixes, l'abans i l'ara, no? Això a mi em fascina, no sé si vosaltres...
4: Sí, sí. I a més, l'IAI, com que també ha vist transformar el seu entorn urbà, la fotografia és una eina imprescindible per entendre-la.
1: Clar, com ens hem d'imaginar aquests voltants de l'edifici?
4: Clar, sí, l'IAI neix al voltant del que és el barri de la Suda de Lleida, que es destrueix per l'ocupació militar de la ciutat, per part dels borbònics, a partir de 1707, i la guerra de successió, per entendre'ns,
1: sí, sí.
4: El 1714 per a la resta de Catalunya. Nosaltres caiem abans. I aleshores, el que fan és encaixonar, els lleidatans no els agrada la catedral nova, és encaixonar la catedral aquí darrere. Per què? Perquè la catedral històrica, que és la Seu Vella, destrueixen tot l'interior i instal·len els militars a dins. I aleshores aquí tenim l'encaixonament aquest, i hi ha fotografies, diguéssim, de, clar, aquí al costat ara heu vist la plaça de les Comèdies, el carrer de Viladefoix...
1: El Totes Comèdies ens encanta, la plaça de les Comèdies.
5: Clar. Clar, és la vostra.
1: Molt.
4: Però abans hi havia edificis aquí al costat.
5: Sí.
4: I el debat de si s'ha d'enderrocar l'Institut d'Estudis Ilerdencs és un debat històric habitual.
1: Sí.
4: Sí, sí, quan veus aquelles fotografies, clar... La sensació era, certament, de molt encaixonament de la catedral.
1: Que com que molestava aquí.
4: Molestava, sí, sí. I de fet, doncs, això l'intenten enderrocar en diverses ocasions al llarg de la seva història, aquest edifici.
1: Quina barbaritat, no, president?
3: Sí, bé, en aquell moment aquestes coses passaven. De fer la pròpia Seu Vella també va estar a punt de ser enderrocada. Si abans el senyor no s'hagués emportat el rei, segurament hauria caigut també la tot. Lleida ha tingut històricament quan cauen bombes en aquest país, normalment acaben caient a Lleida, i tot el barri vell de Lleida, el que havia l'entorn de la Seu Vella, va desaparèixer. Hi havia cases senyorials, com quan vas al barri de Girona, per exemple, tot allò que veus a Girona també hi era aquí a Lleida. Va desaparèixer tot, això és cert. Això no podem tenir fotografies, però sí que tenim gravats que podem veure aquella època, i jo crec que la fotografia, com el gravat, o sigui, la possibilitat de poder establir el moment i de guardar-lo, d'agafar-lo, és una cosa que a l'ésser humà sempre li ha agradat moltíssim, i no pot ser d'altra manera. I llavors, l'orgull que tenim a la Diputació de Lleida és tenir el fons més important pràcticament de les Terres de Lleida,
5: el més important
3: de les Terres de Lleida, aquest fons que volem digitalitzar, que volem que tothom el pugui consultar a través de les xarxes. És una feina molt complicada, i la Marta sola no ho pot fer. O sigui que haurem de buscar maneres de que ho puguem
1: voluntaris,
3: fer.
1: Voluntaris, està fent una crida als voluntaris.
5: No, farem... professionals.
3: Volem professionals, volem que estigui bé, perquè tothom pugui consultar aquesta història gràfica de la nostra ciutat i de tot el territori. De fet, abastem tot el territori.
5: Actualment tenim unes 7.000 fotografies al repositori que es poden consultar, però el fons de que està format per diverses autors i fotògrafs aficionats i professionals, arriba, jo crec, a uns 2 milions d'imatges.
1: 2 milions?
5: Que anem digitalitzant.
1: No tenim prou vides per mirar 2 milions de fotos.
5: No. Però, bueno, o sí, tu bueno, puja i allí jo t'acolliré encantada. I hi ha un ordinador a disposició dels usuaris que ells venen i fan recerca i ve moltíssima gent. Sí.
1: És un quart i un minut a dues. Estem en directe fent el Tot és Comèdia de la cadena Seguir Ser Catalunya a Lleida. I si estem a Lleida no podíem deixar de convidar el més lleidatà dels nostres col·laboradors.
6: I jo que estava fatal, fatal, fatal, intentando mirar enrere no trobava la manera de mirar.
7: Què tal, Tessaula?
8: Com estem, home? Jo molt content, em fa molta il·lusió que vingueu a Lleida. Quan gent que he conegut i amb qui m'hi relaciono a Barcelona venen aquí, com que m'envaeix un sentiment d'hospitalitat.
3: I d'orgull.
8: Exacte, sí, sí. I, home, a veure, és això, sóc la vostra quota lleidatana, sóc la vostra Mari Pau Huguet de confiança.
7: Farem samarretes, amb això que acabes de dir. Tu, que has vingut molt per l'Institut d'Estudis i la Rens.
8: Sí, diversos. Mira, recordo amb el primer grupillo que teníem tocar just aquí fora davant, a Blondel, que potser teníem 12 anys i ha vingut a les últimes dues festes majors de l'IEI, que, de fet, ho feu des d'això, des de fa 2, 3, 4 anys.
3: No, des de l'any 21, si no
8: m'equivoco. Des de l'any 21, exacte, mira, sí. En 5 anys.
7: Mira, per aquí vull seguir, perquè, clar, un dels motius que hàgim vingut a Lleida és justament que ara, mitjans de juliol, tindreu aquesta nova edició de la Festa Major, que neix en plena pandèmia, quan nosaltres que parlem amb la gent de la cultura, bueno, però tu saps, estàvem vivint un dels pitjors moments més crítics, restriccions... Jo crec que ningú vol recordar, però, clar, d'aquell moment fos neix una iniciativa molt xula, que és aquesta, la Festa Major.
3: Sí, en aquell moment ens vam plantejar com podíem, d'una banda, ajudar el sector cultural, en aquell moment estava molt tocat, no tenien actuacions, i de l'altre costat també volíem com podíem animar la població. I ens vam plantejar fer diverses accions, i de fet en vam fer diverses, com assumir, com ajudar, i a tot el món cultural, sobretot teatral de les Terres de Lleida, que és molt potent, però també el musical, i ho vam fer, diguéssim, aportant, diguéssim, pressupostos, aportant finançament, però després vam dir, però també hem de fer festa per la gent. I així va ser com va néixer aquesta Festa Major, que ara ja s'ha instaurat, jo crec que és per sempre, i que dura doncs, com una Festa Major de poble, pràcticament, amb activitats al matí, activitats a la tarda, sí. I hi ha gent que ja porta, com al poble, no? el seu cartellet amb totes les actuacions que hi ha, i va buscant, mira, toca aquesta, doncs, cap aquí, cap allà. I...
7: Sí, sí. O sigui que ha quallat.
3: Sí, ha quallat moltíssim. La veritat és que estem molt, molt contents de com funciona la Festa Major.
7: La propera serà això, del 13 al 19 de juliol, hi haurà música, circ, dansa, humor, cultura popular, tot aquí. De fet, el lema és Lleida, territori creatiu. Més creatiu del que ens podríem pensar?
3: I tant, moltíssim. De fet, ja normalment els grups que venen aquí a fer Festa Major ja eren normalment de la terra, diguéssim, de les Terres de Lleida, però aquesta vegada hem volgut encara ficar-hi encara més força en aquest sentit i portar solament grups que han nascut aquí, tant en l'àmbit musical com en l'àmbit de la dansa, com en tot allò que aportarem. També l'humor, són gent del territori amb unes qualitats musicals altíssimes. Tenim grups, ara mateix en tenim aquí un representant, però en l'àmbit del teatre, per exemple, familiar, som referents no solament a Catalunya, sinó de fet a tota Europa, i ho som també, som referents en l'àmbit com la dansa. Penseu que a les Terres de Lleida es fa el Dansàneu, no aquí, però també hi participa aquesta institució, i després, justament ara que estem en època, per exemple, de festivals, cada cop tenim festivals més potents, ara mateix a Lleida s'està fent el Magnífic, però tenim el Festival de Talarn, tenim també el Festival a Tàrrega, a Pau Paterres, o sigui que tenim molta creació, tenim capacitat creativa, i també, per exemple, en l'àmbit de les lletres, no? I crec que això ho volem ficar en valor. És la nostra feina, de fet, és la feina que té l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és l'Institut de Cultura de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
7: Clar, però aquesta potència en l'àmbit musical, i d'això ens en parlaràs després, Pep, no sempre ha estat així. És més, hi ha hagut aquesta sensació que no n'hi havia tants d'artistes com en altres parts de Catalunya, aquí a Lleida, no?
8: Bueno, és que la frontera imaginària de la Panadella és molt dura. A vegades, moltes vegades, Lleida ha sigut menyspreada per una qüestió de centralisme, a nivell cultural especialment, i a part, també comptem amb una petita dificultat, al meu parer, que és que, clar, perquè es donguin intercanvis culturals i de gent i de pensament, la densitat de població és una cosa que ja afavoreix molt, i aquí tenim la història que, per bé que som una ciutat molt gran i amb molts habitants, no sé si som la sisena ciutat més habitada de Catalunya, surts i l'àrea metropolitana és més... todo campo, per dir-ho d'alguna manera. No? És més dispersa, exacte. Tot i això, crida molt l'atenció com, tot i aquests paràmetres, tenim la capacitat de, a Lleida, que hi puguem parlar d'un, que hi ha una escena musical rica i diversa, que tinguem Tàrrega, que és una de les capitals culturals de Ponent, m'atreviria a dir.
7: I tant.
8: Vull dir, tenim un territori ric i crec que en aquests últims, jo què sé, 25 anys, per dir-ho d'alguna manera, la evolució del món de la creació i del món de la cultura i del món artístic a Ponent ha sigut bestial, i encara queda molt camí per recórrer.
7: Tenim aquí un una persona entesa en geografia i història. Ella ha fet referents geogràfics i històrics en aquest discurs. No? Marc Macià, tu com ho veus?
4: Si... Jo bé, jo crec que hauria de vindre a matricular-se al grau d'història a la universitat.
7: És molt capaç, se'l treuen un any.
4: Trauria bones notes, em sembla que ens ho passaríem bé. No, no, hi estic d'acord. Les Terres de Lleida han sigut històricament les terres molt, molt vinculades a la creació artística i cultural. El que passa és que per la manca de connexió amb circuits, diguéssim, d'abast estatal o europeu, doncs a vegades ha costat anar més enllà, però aquí ens han arribat les avantguardes arquitectòniques, artístiques, musicals, que han arribat a tots els llocs del món. Eh? No som una espècie de forat negre on no hi entra la llum, per entendre's.
8: Home, la rumba catalana neix aquí mateix al carrer Cavallers.
4: Per exemple, exacte, sí, sí.
7: Sentirem algun exemple.
8: Després en parlarem d'això, després sí. En parlarem.
7: Sí, sí, sí. Per cert, una de les activitats d'aquesta festa major, president, és el patronat del Corpus de Lleida, que confeccionarà una catifa floral al pati, perquè esteu treballant perquè la UNESCO reconegui aquest art efímer com a patrimoni immaterial de la humanitat.
3: Sí, és una tradició que està molt arrelada en el nostre territori.
7: I és preciosa.
3: I quan arriba Corpus, no solament aquí a Lleida, a molts dels municipis de la demarcació, doncs ja hi ha un seguit de gent que es dedica a fer aquestes catifes. Jo crec que està molt bé que sigui reconegut, perquè al final és una part important de la nostra cultura i també ens explica tots plegats com a territori.
7: Tenim possibilitats? Tenen possibilitats?
3: Bé, se provarà. Això sempre és molt complex. Eh? Ja fa temps que també volem que sigui la Seu, que ho hauria de ser, i no ha estat possible, però com a mínim no serà perquè no hi fiquem més tota la nostra força perquè sigui possible.
5: Si calen documents gràfics a l'arxiu, en tenim moltíssims. Perquè hi ha dos fotògrafs molt de renom d'aquí de Lleida, el Porta i el Gómez Hidalgo, que era fotoperiodista, sí, que han recollit catifes de Corpus des de tots els punts de vista i bueno, es veu tot el carrer Major, no? Aquest eix comercial que tenim tan llarg, tot doncs una enorme catifa de flors, tenim moltes fotografies.
7: Mm-hmm. Acabes de citar Porta. Porta és un cognom important per vosaltres.
5: Sí, sí, sí, és un dels
7: llegats. Qui eren els Porta?
5: És una nissaga de fotògrafs de Lleida, mm-hmm, el Porta pare i Porta fill, que van ser pioners aquí a la ciutat pel que fa als retrats d'estudi, sobretot al principi la fotografia només es basava en el retrat d'estudi, i que han documentat a través de les seves càmeres doncs tota la vida institucional, social, esportiva, cultural de la ciutat. A més, la majoria de lleidatans, o moltíssims lleidatans, han passat per l'estudi Porta.
7: La família Saula hi ha passat?
8: La família Saula no hi ha passat.
7: No hi ha passat.
5: Va. No, bueno, però hem dit la majoria, no hem dit tots, eh?
7: No hem dit mentida,
5: no, jo aquí... Llavors, els Porta ens van donar tot el seu fons fotogràfic i el que és significatiu és que també ens van donar tots els seus estris de treball, amb la qual cosa hem pogut crear un espai museístic a dalt, on tenim les dependències de l'arxiu.
7: No, aquí, a la seu central.
5: No, és a la partida de la Caparrella. Sí. Hem creat un espai expositiu meravellós on hi ha exposades unes 100 càmeres de les 200 i pico que ens en va donar.
7: La de Hitler és?
5: La de Hitler hi és.
7: Explica'm, obrim un parèntesi. Va. Què és aquesta Leica de Hitler? Bueno, que tenien els Porta?
5: El Porta va comprar amb un soldat alemany que en acabar la guerra, doncs ell tenia com a espia alemany que era, tenia una càmera que Hitler va fer fabricar doncs per a poder fer espionatge a la marca, a la casa fotogràfica Leica, que era una casa fotogràfica molt famosa, molt renom pels seus objectius, per la lluminositat dels seus objectius, i això possibilitava als espies fer fotografies per la nit sense ser vistos. Doncs en acabar, els soldats, molts se les van quedar i se les van vendre per obtenir diners. Llavors el Porta va comprar-ne una amb un soldat alemany i és amb la que ell fa les fotografies doncs per aquí, per Lleida, al camp d'esports, a bodas, bautizos, comuniones, quan la fotografia va sortir al carrer. Sí, sí.
7: Doncs tot això
5: i la
7: veure.
5: Tenim allà exposada.
7: A l'Espai Porta, en dieu.
5: Sí, sí, sí, sí, amb visites concertades, fent visita guiada i és una oportunitat molt...
7: Les fotos que parlen, els historiadors... us serveixen més que els testimonis orals, no, potser, no?
4: Però... Són altre tipus de fonts que ens donen altre tipus d'informació.
5: Totalment.
4: Sobretot tenen la gran virtut que permeten al públic il·lustrar contextos històrics que avui no existeixen, que són molt difícils d'imaginar, i poden transportar en aquell moment, per exemple, sense les famoses fotografies dels bombardejos de Lleida durant la Guerra Civil, potser les noves generacions no en tindrien, no? Que és el que va passar i el volum de la destrucció que es va produir, no? Penseu que els franquistes mateixos admeten que el 90% del nucli urbà de Lleida va ser afectat pels bombardejos.
7: 90%.
4: Lleida, la Guernica catalana, bueno, n'hi ha unes quantes de ciutats que reivindiquen com la Guernica catalana, però Lleida és una de les, sens dubte, ciutats més afectades pels bombardejos. I les fotos, per exemple, d'Agustí Centelles, que ens transporten en aquell moment, doncs te permet abastar una mica el nivell de la tragèdia.
7: Franquisme. Que va acabar el 75, just ara fa 50 anys, l'adveniment de la democràcia. Bueno, hi ha discussió.
4: Van quedar quatre coses.
7: Hi ha discussió, hi ha debat, ja ho sé. Però bueno, vosaltres heu organitzat aquí a l'IEI un cicle, aprofitant aquesta efemèride, bé, convidats de renom, és una de les activitats principals que feu, imagino, la divulgació històrica, eh?
4: Sí, des de la secció de Geografia i Història mirem una mica agafant el ganxo d'esdeveniments històrics, doncs muntar activitats que ens permetin transmetre al públic coneixement històric rigorós, no en un sentit acadèmic, no volem sempre, diguéssim, fer una classe d'universitat, però sí que tenim molts professors d'universitat a la secció que ens permeten organitzar activitats de gran qualitat. I un exemple és aquests cicles que muntem, el darrer, doncs, aquest aprofitant els 50 anys del final del franquisme, que, com saps, s'han muntat activitats a tot l'Estat, i aquí hem mirat de reflexionar, doncs, fins en quin punt es va produir la transició, què hi ha de continuïtat, què hi ha de ruptura respecte al règim franquista. Mm.
7: I l'IEI també fa de motor de recerca històrica de la realitat lleidatana, diguem.
4: Clar, és que també és un centre d'estudis l'Institut.
7: Hi ha encara com forats negres de la història de Lleida que cal il·luminar?
4: Tants com vulguis. Tants com vulguis.
7: Quin seria el més... No, per tu, el més destacat?
4: N'hi ha moltíssims, però la història de les dones, ara, amb prou feines, estem començant a rascar.
7: No, a Lleida hi ha tot arreu, això, no?
4: Clar, és el 50% de la població. Nosaltres mateixos ens ho farem mirar, no? Què és el que està passant, no? Per què no hem investigat prou sobre el protagonisme de les dones, no? I també de sectors marginats socialment, des dels més pobres fins a d'altres, com, per exemple, el col·lectiu LGTBI, que ha estat invisibilitzat absolutament de la història de la historiografia del nostre país.
7: Jo vaig saltant de convidat i de preguntes, i ara una que toca fer. President de la Diputació, les institucions acompanyen prou la creació?
3: Acompanyen el que poden, però sempre
7: a nivell català, ara que tenim pressupost i tal, estan al 1,8, encara no hem arribat al demandadíssim 2%, però...
3: La inversió que fem en cultura ha augmentat moltíssim. Vam passar d'uns 3-4 milions, potser l'any 19, quan vaig aparèixer, diguéssim, a aquesta casa, quan m'he incorporat com a president, i en aquests moments estem pels

0: que estem fent molt bona feina des de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
1: M'han dit que t'agrada molt la música.
0: Sí, també, sí.
1: En toques
0: sí, sí.
1: I tot, o no?
0: No, no toco. Bé, faig alguna cosa amb alguna guitarra, però no sé tocar, diguéssim. Però sí que realment m'agrada moltíssim escoltar música, tinc una bona discoteca i quan puc, doncs, els festivals o els concerts.
2: Segueixes els grups d'aquí, com Sexeni?
0: Sexeni, el segueixo, sens dubte. Sobretot quan un grup ha sigut tan punter com Sexeni. Abans, quan parlàvem de música, tenim molt talent musical, però costa de sortir, com deia fa un moment. I tenir un grup com Sexeni, que es pot posar al capdavant, diguéssim, a l'àmbit musical de tot el país, ostres, haurem de seguir per força.
1: Però doncs ens veurem en algun dels concerts de la Festa Major, ara al juliol, no?
0: Aquí, segur,
1: de l'Institut d'Estudis
0: Ilerdencs. Aquí estarem, aquí estarem.
1: Doncs ens quedem amb en Pep Saula, que ens farà aquesta, com ho has dit, breu història del pop lleidatà.
2: Correcte, no? Sí. Breu història del pop lleidatà. Com sona Lleida?
1: Com sona Lleida, molt bé. A més, amb convidada, que ara presentarem també. Joan Talar, president de la Diputació de Lleida, Marc Macià, coordinador de la secció d'història d'aquest institut, i Marta Llobera, de l'Arxiu Fotogràfic. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
3: Gràcies a tu.
1: I quin orgull, ser de Lleida, Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Vinga, seguim. I mira, amb la música de la batucada de Sound de Sacac, que seran també protagonistes d'aquesta festa.

0: Passant dos minuts de dos quarts de dues, aquí seguim en directe des de l'Institut d'Estudis i l'Arbencs de Lleida, Clàudia Arcarons.
1: Però bueno...
0: Tu com creus que sona Lleida?
1: Sona molt bé. Sona molt bé. Jo vaig viure aquí un any i sonava molt bé. I amb què tal?
2: O sigui, vas viure un any a Lleida?
1: Ui, vaig viure un any
0: us deixo,
1: Lleida.
0: Us deixo. No, seguiu.
2: Això m'has d'explicar després.
1: Després
2: en parlem, sí.
0: Bueno, en resposta breu, com sonaria Lleida? Va, Pep.
2: Mira, a Lleida el que està clar és que sona diferent, sigui per una qüestió demogràfica o sigui per una qüestió territorial, sigui per una qüestió dialectal, evidentment.
0: Clar,
2: Lleida sona diferent. Anem a veure una mica quina és la història del pop lleidatà, perquè té les seves particularitats, per culpa directament de les particularitats del territori, i començarem amb el que és l'himne no oficial de les Terres de Ponent, tan odiat i estimat a parts iguals, tant com pels ponentins com pel seu autor, David Esterri, lo par del roquer, això és el Soc de l'Oest.
3: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
2: Comencem per aquí, perquè el David Esterri crec que és una de les primeres figures capdals que hem d'entendre per entendre què és el que passa després amb el pop lleidatà. El David Esterri, que és el nom de pila de lo par del roquer, és un multiinstrumentista, compositor, que va virant des del rock and roll fins a la música de cambra, obres simfòniques, sardanes, premiat per les seves composicions de vanguarda. Vull dir, és un dels pioners de la música lleida, igual que ho poden ser, per exemple, el Xavier Baró en el món de la cançó d'autor o lo Beethoven en el món de la rumba. I és que sí, Lleida és una de les cunes de la rumba catalana i ja hem tingut aquest debat,
0: ara,
2: crec.
0: Ara, és que no ens ho has dit només avui, eh?
2: No,
0: és una... dels bressols de la rumba i és una cosa que a tu t'agrada explicar.
2: Sí, i hi ha molt debat, perquè hi ha molta gent que diu no, perquè el Peret, el Raval... A mi, pel que m'han explicat la gent d'aquí, el Peret era deixeble de lo Parrano, del Marquès de Pota, de lo Beethoven, de tota aquesta gent.
0: Que eren d'aquí,
2: exacte, tot de gitanos del barri de la Mariola, que comença sent a fusionar tots aquests pals del flamenc amb altres influències afrocubanes i tot plegat, acaba sortint aquest poti-poti que avui en dia coneixem com a rumba catalana.
0: Explicaràs l'anècdota, que ja la sabem, però bé.
2: Mira, aquesta és molt bona, perquè precisament en un concert d'homenatge a lo Beethoven que es va fer a la sala La Boat, crec que el 2014, vull dir, jo devia tenir 12 anys, aquest va ser el meu primer concert com a mercenari, val? Com a teclista, que et paguen, pues, no ho sé, 70 euros en efectiu, i et diuen, venga, xaval, a tocar, no? Recordo que va ser un concert que va durar 2 hores i 50, que els últims 3 quarts d'hora van ser només garrotins. O sigui, improvisació constant. Em va donar temps anar al lavabo perquè ja no m'aguantava més. Vaig dir, bueno, vosaltres seguiu tocant, ara torno, saps?
0: Els dits, sí. És que m'imagino els dits ensangonats, d'en Pep.
2: No, no,

0: No, clar, era la meva primera experiència, entre cometes, professional dins del món de la música, no? I és una anècdota que sempre em fa molta gràcia recordar.
1: I a més de la Poets, perdona, eh? Icònica.
0: Això és el que et volia preguntar sobre Lleida. Quins locals freqüentaves?
1: Et dic que aquest era el top 1, eh?
0: Home, 100%. Moltes,
1: Cari, jo...
0: moltes...
2: Què tenia d'especial?
1: La gent, suposo, no?
0: Sí, la gent, sí.
1: Tu feies una ruta, no? Perquè era un carrer, el de Vins.
0: Exacte.
1: I vas de bar en bar, de bar en bar, i culmines a la Poets.
0: Exactament.
1: No hi falta ningú, clar.
2: Que acostumava a tenir actuacions o fer-se...
0: Bueno, a veure, els dijous universitaris no tant, però sí que és veritat que també tenen una programació com a sala, especialment els caps de setmana. Ara mateix sí que s'ha de dir que a Lleida hi ha una certa programació a nivell de sales. Tenim la Boat, tenim el Cafè del Teatre, tenim l'Espai Orfeó, tenim el Cotton, i tindran més o menys activitats segons els moments de l'any, però bueno... Crec que estem en un moment on no ens podem queixar venint d'on venim.
2: Reprenem la breu història del pop lleidatà.
0: Sí, reprenem la breu història del pop lleidatà. Ara estem parlant una mica dels pioners. Per entendre què és el que ve després, un dels altres pioners és el Xavier Baró.
3: Fa un reflex a l'estat i el taque amb blanca...
0: Xavier Baró, cantautor d'Almacelles, aquí a la vora, un cop de cotxe. Comença als 80 amb el grup de folk rock Primavera Negra. Són tot de lleidatans que se'n van a viure a Madrid. Fan uns quants discos, estan 10 anys, i a partir dels 90 comença la seva carrera en solitari i té més d'una dotzena de discos. Arribats a aquest punt on ja hem vist una mica el que hi ha, si anem al segle XX, realment la quantitat d'artistes pop que hi ha a Lleida es poden comptar una mica amb comptagotes. Hi ha poca cosa, és molt dispersa, molt diferent. Tenim alguna cosa rumbera per aquí, alguna cosa de cançó d'autor per allà.
2: O Pardal per allà.
0: Exacte. Pardal és una mica posterior, però bueno, l'englobem en aquesta generació, no? Principis dels 2000. I aquí és on ens hem de fer la pregunta, ostres, per què és això? Jo no sóc cap... professional en la història, però sí que la meva experiència en la matèria m'ha portat a trobar que hi ha unes certes raons. El que comentàvem de la densitat de població, per exemple, clar, en una terra que principalment viu de l'agricultura i de la ramaderia, és difícil també que entri la cultura. És molt difícil, on tot està tan dispers, on el nivell socioeconòmic i educatiu de la població és més baix al principi. Vull dir, estic parlant del franquisme ara, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: D'aquest moment. També hi ha un altre tema, que és que al final, si una persona tenia la vocació de música a Lleida, què és el que
2: pirava,
0: feia?
2: Pirava.
0: O pirava... Com el Xavier Baró, que se'n va anar a Madrid al principi, o es ficaven a músic d'orquestra, perquè era la manera de guanyar-se la vida. Perquè, de la mateixa manera que la resta de Catalunya, que tenia una tendència molt més associativa, existien les barraques, les comissions de joves, les festes majors alternatives i populars, això és una cosa que ja existia, i es programaven grups de rock català, es programava cançó d'autor, etc. Aquí a Lleida teníem una festa més propera a l'aragonesa, per dir-ho d'alguna manera, no? D'orquestra, de verbena, que sí, per bé que és una cosa que també existia a la resta del Principat, per dir-ho d'alguna manera, a Lleida no sortíem una mica d'això, per tant, els músics que hi havia, deia, hosti, si em vull guanyar les garrofes a la meva terra, m'hauré de dedicar a la patxanga.
2: Però la cosa ha anat evolucionant.
0: Però la cosa ha anat evolucionant, i per mi el gran canvi al pop lleidatà arriba amb la mare del pop lleidatà, que és la Clara Vinyals, Renaldo i Clara.

0: Estem parlant de la Clara Vinyals, de Ronaldo i Clara, que per cert han tret un disc fantàstic recentment, que es diu L'Encant, el van presentar...
1: Estrenat disc i maternitat.
0: I maternitat, exacte. El disc el va fer durant els 9 mesos de...
2: Sí, sí.
0: Recordo quedar amb ella, que vam quedar per a que m'ensenyés el disc, perquè volia saber veure què em semblava, i estava ja a punto de caramelo. Sí, sí, no. Per mi, crec que Ronaldo i Clara són probablement els grans referents per qualsevol artista lleidatà del segle XXI. Crec que són els primers una mica que trenquen la barrera de la panadella, la primera artista lleidatana que toca un Primavera Sound, que guanya un premi en The Rock, que de repente passen totes aquestes coses amb un grup de Lleida.
1: Fins al final, es diu aquesta.

0: Què estem sentint ara?
1: Ara estem sentint Coerce.
0: Coerce. Ara parlem de Coerce, però tu has dit que Reinaldo Clara són els referents que té qualsevol artista lleidatà nascut al segle XXI.
1: Sí.
0: Paula Milara, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal? Ets artista lleidatana nascuda al segle XXI, cantant,
2: sí.
0: Músic.
2: Sí, sí, sí.
0: És referents per tu o què?
2: Confirmo.
0: Confirmo 100%.
2: L'estaves cantant, estava canturrejant, sí.
0: Molt bé. La Paula, que actuarà a la festa. La festa
3: exacte,
0: major,
3: la festa major de l'IAI. Que, Pep Saula, algun consell, tu que ets veterà ja de festes majors?
4: Són els concerts més divertits. T'estan pagant per a que la gent descobreixi la teva música i s'ho passi bé. És el negoci perfecte. És fantàstic. És de lo millor que té la nostra professió al nostre país. Gaudeixo.
0: Què pensaves mentre senties tota aquesta història? Que no sé si n'ets conscient, si ets coneixedora, si et sents una mica baula, no? d'una cadena de... De músics.
2: Bé, sí, una mica. Sí que és veritat que tots aquests que ha dit, jo bueno, també els conec, i és veritat que en certa manera són referents, perquè són d'aquí. I dius, mira, potser també puc, saps?
0: Clar, clar, clar. Coerce?
4: Coerce, un dels altres grups que en el moment on el mestissatge arriba fort als països catalans, una mica més tard també arriba aquí Lleida i ens trobem amb que de sobte es va formar una escena que era bastant curiosa. Teníem grups com Mondo Loco, que el guitarrista el Miki Florenza després van a petar la pegatina. Tenim també Loquito Lopongo o tenim Coerce, val? I de la mateixa manera que quan arriba una escena mestissa a Lleida surt aquesta escena, quan surt el pop urbà també sorgeixen grups que estan en aquesta línia i aquí és una mica on he d'escombrar cap a casa.
0: Home, compra, compra. Aquí tothom escombra cap a casa.
4: Exacte, anem a escoltar una mica de Sexeni.
0: Història sobre història. Ja
4: bueno, a veure, entre poc i massa. Portem tres discos, no?
0: Però d'anys, en anys?
4: En anys, mira, ara en un mes i mig farem 7 anys.
0: 7 anys, mare meva.
4: 7 anys, sí. A veure, a treure el primer disc potser vam tardar 3 o 4.
0: Amb la calma.
4: El principi és sucre, sí, sí. Exacte.
0: Molt bé, doncs va, conclusió.
4: Conclusió, a Lleida hi ha música, a Lleida hi ha música bona, a Lleida hi ha música diversa, el que passa és que hem d'entendre que és un territori que per les seves particularitats ha funcionat diferent, sigui per la qüestió dialectal, sigui també pel centralisme barceloní i gironí també, que
0: mira com
4: que
0: em mira i com m'assenyala.
4: Home, és que els gironins us heu menjat molt el món de la música catalana.
0: Però quina culpa tinc jo que anessin no sopa de cabra a Girona, un dels grups pilars i fonamentals de la música
4: bueno, però...
0: popular contemporània.
2: Us l'estimeu aquí.
0: T'estimo, Pep.
4: Jo també, Màxim.
0: Escolta, si no ens barallarem pas. A veure, Paula, com et prepares per aquest concert? Com portem el nerviosisme o no?
2: Doncs,
0: escolta'm.
2: Bueno, encara no en tinc, ja en tindré.
0: Però són dels bons, no? Els nervis dels
2: sí,
0: bons.
2: Sí, són dels bons. A més, he vingut a unes quantes festes majors d'aquí de l'IAI, o sigui que...
3: I és casa.
2: Guai, que ara sí, que ara canto, saps?
3: I ara que has anat passant per Barcelona i per altres no, concursos o festivals, fan més il·lusió quan toques a casa, a Lleida?
2: A mi sí, però clar, perquè és que la primera i la segona fila qui són? La teva gent. També fa molta il·lusió. També fa il·lusió veure gent que no coneixes, també. Però aquest sentiment de casa és com cap altre, sí, sí.
0: A veure, que tots els grans han començat fent concerts a això...
4: Sí, sí.
0: Ahir a llocs petits. I...
4: Ahir precisament parlava amb el meu pare, aquí present a la biblioteca.
0: Hola, pare,
4: que va veure a principis dels 90 a Los Planetas amb un pub de Targa.
0: Ostres.
3: Oh, mira.
0: Ostres.
4: Imagineu-vos, vull dir, això, tothom ha començat.
3: Bueno, la Rosalía va començar també amb casaments, festes
4: privades... Sí, a la BBC, Bodes, bautizos, comuniones.
0: Va, escoltem una mica de la música de la Paula Milara.

0: Aquesta que sentim ara ja fa 3 anys que la vas treure, no?
1: És la primera que vaig treure, sí.
2: La primera.
0: I què ha passat pel mig entre aquests
1: temps? Moltes coses. Sí, sí. Aquesta va ser la primera que vaig treure i després em van seguir dos. Vaig fer com un parón, vaig composar molt i ara ja estan sortint altres coses, sí, sí.
2: Perquè mentrestant deus estudiar o deus treballar, no? En fi, sí. Ens hem de guanyar la vida o ens hem d'anar formant i preparant.
1: Això mateix.
2: Per aquesta vida. Què estudies?
1: Faig educació primària.
2: Ahà.
1: Ho faig com una mica a parts. Faig com unes petites assignatures. Mm-hmm. Després, a la vegada, treballo a l'Orfeo de directora de coral, llavors ho intento compaginar tot. I a la vegada faig música i tot. Sí, sí.
3: La vida del músic català, Hannah Montana.
1: Total.
3: No, i segueix ja, encara, segueix.
0: Bueno, Quim, podeu parlar els dos, no?, d'aquests inicis. De moment, amb què t'estàs trobant tu? O què és el més complicat de fer-te un lloc, aconseguir bolos, treure música, no? Perquè també deies que estàs treballant amb el disc, no? T'he llegit en alguna entrevista.
1: Sí, estic ara treballant amb el disc. He tingut la sort que l'any passat vaig guanyar el Book Lab, que és una proposta d'aquí de Lleida, dels Books de Lleida, que et donen com una beca per poder fer la teva música i això. I gràcies a això he pogut gravar el disc. També vaig guanyar el Calés de la Música, el concurs de bandes, i també vaig aconseguir diners per poder gravar el disc.
2: Ara toca el Sona Nou. No?
1: Això, sí.
2: Estàs participant.
1: Sí, estic participant.
3: Van fer dijous la fase preliminar de Lleida, no?
1: Sí.
0: Que del Sona Nou n'han sortit noms que sí que ens sonen, no?
1: Sí,
0: sí. Sí, tenim aquí una llista.
3: De fet, jo un any em vaig ser jurat, bueno, que va ser l'any del Gavina MP3 i la Uineta.
0: Gran any, eh? Bon any aquí.
2: D'en Pere Albo, que vam tenir aquí el programa, també.
0: Maria Jaume.
3: Figaflaues, la iaia.
0: Bueno,
3: i Manel van quedar segons de la seva edició.
0: Això.
2: I Paula Milara, si hi ha sort.
3: I de tallets em sembla que els van desqualificar o alguna cosa així. Imaginem-nos.
0: Per massa cafeteros.
2: Sí. Què diries que és el que costa més per això, el que preguntava la Clàudia, no? Per obrir-se camí, per fer-se un nom, hòstia, en un sector tan complicat com aquest, no?
1: Doncs, bueno, per mi, concretament, anar gravant el disc és complicat perquè fins ara no tenia com fer-ho. És veritat que jo no tinc tants diners, tinc uns dinerets. Llavors no podia gravar disc i jo tenia moltíssimes ganes de treure música i no podia. Llavors això va ser un gran impediment fins que ara sí que he pogut. I està ja quasi acabant ja el disc.
2: Hi haurà cançons en anglès en aquest disc?
1: Cap ni una.
0: Oh.
2: A veure, posem aquesta cançó de la Paula Milara. Ask Myself. Questions, answers, act like it never happened. Closure. That's you?
1: That's me.
2: So?
1: Sí, bueno, la cosa és que vaig començar escrivint en anglès perquè escoltava molta música en anglès, fins que vaig pràcticament deixar d'escoltar música en anglès i només escoltava música en català. Llavors, què vaig fer?
0: Escriure
1: en català.
0: Extrems, eh? Una mica d'extrems.
1: Una mica.
2: Fet,
1: una mica. Llavors, ara tot sona en català, sí, sí.
0: Això a vegades passa, eh? No sé, Pep, si tu n'has vist allò, gent que primer comença en anglès perquè sí, és una mica el que estem acostumats, a vegades sembla,
3: bueno,
0: escoltar.
3: Quants grups de l'època de l'indie patrio, Love of Lesbians, Sidoní, abans eren Side on Eye, saps? Vull dir...
2: Sí.
0: Sembla que ens sona millor, no? Sí. Perquè hi ha una certa distància amb les lletres, fins i tot, perquè com que no és la teva llengua...
3: Clar, ja genera una cuirassa al teu voltant que et protegeix, però al final gran part de la connexió entre l'artista i el públic ve de la vulnerabilitat, de l'exposició i de que, ostres, has de parlar al teu públic amb la llengua amb la que tu penses, amb la que tu t'expresses. Mm. Per això crec que és tan important que els catalans fem música en català.
2: Ara. Doncs aquí res, un parell de setmanes, la Festa Major, actuació de Paula Milara, aquí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i acabo, d'aquí 5 anys, on t'agradaria veure't?
1: M'agradaria haver tret un altre disc, a part d'aquest que ja està sent acabat, i bolos a tope. A mi m'agrada moltíssim fer bolos, quan sorgeixen bolos em poso molt contenta, i sí, a tope amb els bolos, a mi m'agrada molt.
2: Doncs molta sort, Paula.
1: Moltes gràcies.
2: Pep Saula, ens quedem ja fins al final, no?
3: Sí, ja, per lo que me queda en el convento.
2: què anava a dir-te? A més, amb un convidat que crec que ho coneixes.
3: Sí.
2: I no és del teu àmbit, precisament. Bueno, a mi li agrada molt la música.
3: Li agrada molt la música.
2: Sí. Ara us el presentem. 11 minuts i les dues. Seguim al Tot és Comèdia.

0: Tot és comèdia.
1: Quan crides...
2: Gol!
1: Oh, sol, la casa... està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
2: Gol!
1: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
3: Gol! Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:45 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
1: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez.
3: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Bueno, ens estàs aquí, segueixes aquí, sí. Això és de Crown, és la banda sonora
1: això
0: de Crown.
1: És de Crown, que ens encanta.
0: Mariona Borrull no ve demà?
1: És que hi ha un convidat que ens en pot parlar. Ah. Potser encara amb algun detall més.
0: D'acord, aquest convidat. Mm. Bueno, prou ja d'expectacions. Adrià Codina, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Estem parlant amb el col·leccionista més jove del país?
2: És possible.
0: Quants anys tens ara?
2: Ara en tinc 25.
0: 25. I quants objectes col·leccionats o comprats en subhastes relatius al món del cinema, però també de la música? Quants?
2: Diversos centenars. No ho tinc comptabilitzat, però són diversos centenars. Vull dir, sóc un acumulador compulsiu, però de coses que tenen un sentit, no?, i que expliquen un discurs i una narrativa al llarg de la història, la música, el cinema, etc.
0: Doncs,
1: quan vas començar tu allò, amb aquest, les col·leccions, no?, que vas acumulant, i que potser aquesta afició no es pot entendre sense saber, no?, d'on ve la teva família i que també ja et ve una mica d'aquí. Aquesta...
2: Sí, jo sempre dic que sóc un afortunat perquè sóc família de Ramon Casas, que és com el pare del modernisme català. Llavors sempre he tingut aquesta cosa cultural a casa de veure obres d'art i tal, i una sensibilitat. Llavors, bueno, des de petit, que sempre he seguit també el programa especial que fa la cadena SER del Camp Nen Sense Joguina, vaig comprar coses. Jo abans pensava, dic, lo primer que vaig comprar és lo de Sotheby's, i no, lo primer que vaig comprar, jo crec que així de memorabilia, va ser del Camp Nen Sense Joguina uns cartells i uns discos firmats pels Pets.
0: Ah.
2: I llavors, pues, bueno, el 2022 van fer la subhasta de Sotheby's del Freddie Mercury, i jo em vaig quedar com, uau, o sigui, una cosa, era com si t'obrissin la porta, van recrear la seva casa i tal, i em vaig veure com amb l'obligació moral de comprar algo, no?, de dir, necessito emportar-me un tros de Freddie Mercury a casa, no?, i a Lleida, i que la gent el pugui veure.
0: Mm-hmm. Perquè, de fet, has muntat la teva pròpia galeria on exposes aquests objectes, vestuari, bueno, i moltes coses més. De fet, hem fet una visita, hem estat aquest matí, darrere la gran pantalla. Per tu, quin seria el més destacat d'aquesta exposició? Ja sé que és com preguntar-li al pare, quin fill s'estima més, etcètera, ja ho sé. Però, com que tenim poc temps, per tu, què és el que més t'agrada?
2: A veure, una de les coses més especials ha estat poder aconseguir tot el procés creatiu del cartell del Retorn del Jedi de Star Wars, una cosa que és coneguda icònicament, no? Però, bueno, hi ha peces de totes les grans produccions cinematogràfiques, tant de les pel·lícules com de sèries de televisió, i bueno, he intentat crear la història aquesta, una narrativa que tothom de totes les edats trobaran referents i informació i coses que hauran vist i coses que formaran part dels processos creatius que no han vist perquè no han sortit mai a la llum.
0: Sí, sí. De The Crown tens els vestits de les reines.
2: De totes les reines.
0: Dels prínceps i dels reis, no? Sí, com vas aconseguir? Que són espectaculars, per cert. Perquè són reproduccions fidedignes dels, i a més explicades amb els teixits,
2: els materials originals,
0: no?
2: Sí.
0: Les sedes especials.
2: The Crown jo crec que és una de les sèries recents que més s'han basat a nivell històric, d'estudi, vull dir, inclús amb els decorats, que això és una de les coses que els visitants descobriran, van tenir que recrear el Palau de Buckingham. Jo vaig viure enganyat quan vaig veure la sèrie, jo pensava que l'havien gravat allí,
0: i
2: realment...
0: No, vull dir,
2: van tenir que recrear els decorats, van utilitzar molt croma, i això se veu gràcies als plànols que la gent pot veure a la meva exposició, totes les maquetes amb foam, etc. I bueno, i van basar-se molt a nivell històric, amb moltes fotografies, vídeos, etc. I és una sèrie a nivell històric molt important, que de fet va guanyar diversos premis, vull dir, s'ha reconegut.
0: Ara ha sortit Freddie Mercury per aquí, que ets fan de... Freddie Mercury, fan de Queen
2: també com a música, però a mi Freddie Mercury sempre m'ha sobtat com a personatge, no com a captivador de masses, que poca gent ja ha vingut, quasi s'ha pogut captar les masses a nivell musical tant com ho feia ell als seus concerts.
0: Doncs ha de sonar Queen, ni que sigui dos segons.
1: Cada lot de samarretes que te'n vas endur, deies, tipus, ni la meva parella sap quan em vaig gastar.
2: Sol ho sap la gestora del banc.
1: Secret d'estat, eh?
2: La gestora del banc, sí.
1: Que aquí, quin és aquest lot? De 5 samarretes amb samarretes?
2: Vaig comprar un lot...
0: Jo només vull saber si són usades o estan...
2: No, totes
0: rentades.
1: Usat i suat, si
0: t'interessa. Usat i suat.
2: T'he de dir que abans de subhastar-ho tot ho van desinfectar. Perquè a la casa hi havia humitats i tal, i no volien allí que la gent tingués...
0: Sí, d'acord.
2: Però bueno, són samarretes, vull dir que es veu el desgast i tal, a part estan pintades a mà les que tinc jo, i bueno, són peces icòniques que les va lluir entre l'any 82 i el 85 als concerts més icònics. Mm.
1: I com s'entrena l'ull? O sigui, què et fa decidir? Va, això ho compro, això no ho compro. És a base d'assaig i error? És a base del que t'agrada a tu, de gust personal?
2: Mira, aquí vaig estar... A mi sempre m'han agradat les coses visuals. O sigui, que la gent li atreu lo diferent, no? Lo que no ha vist. Aquí eren unes samarretes pintades a mà i això és un fet afegit, no? Però vaig estar... us explico la realitat. Vaig estar 5 dies de subhasta, 4 dies veient passar milions davant meu, jo intentant pujar, feia les puges inicials i, bueno, no res. Llavors, la quarta nit no vaig poder dormir... I llavors vaig dir que he d'investigar i he de trobar alguna cosa que la gent no hagi vist. I Sotheby's, clar, se li escapen moltes coses i vaig localitzar uns lots que ells deien que l'havia utilitzat a l'escenari però no havien trobat fotografies. I jo, bueno, em vaig posar a foros al Japó, perquè sé que el 82 havien estat a la gira japonesa i tal, i vaig trobar pues, un munt de fotografies, recursos gràfics, vídeos, etc. de Freddy portant aquestes peces. I bueno, ells no ho van trobar perquè es van basar només en les fotos que ell tenia a casa, no es van basar en fotos externes. Llavors, que al final pues, aquesta gent tampoc no acumula tot el que fa cada dia.
0: Molt bé. Tot això ara es pot veure en aquesta exposició que tens aquí a la teva galeria, però tens, crec, intenció d'obrir una altra seu a Barcelona?
2: Sí, tinc un projecte per principis de l'any vinent de poder obrir una nova delegació de la galeria i que les exposicions aquestes que estic produint es puguin veure itinerants pues, des de Lleida també cap a Barcelona i després també anirem a algun altre indret.
0: 5 segons que tinc, què t'agradaria tenir?
2: Bueno, algo del David Bowie, però portar. Lo que passa que és complicat perquè ho va donar tot en una fundació, llavors... Mm.
0: Del David Bowie ens agradaria tenir alguna cosa, no, Pep Saula, també?
3: Home, sí, alguna guitarreta, alguna coseta, no?
0: Doncs Adrià Codina, galerista, col·leccionista, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Pep Saula, ens veiem aviat, tan aviat com demà, i et preguntaré per aquesta cara que tens de ressaca, eh?
3: Bueno, i varios de per aquí, que veig aquí alguna pulsera del Magnífic.
0: Al control, Jordi Oros i Dani Puntifrats, Clàudia Arcarons, fins demà. Adéu-siau.
4: Tot és comèdia.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
2: ¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? ¿Y si tu seguro empezara a cubrir lo que debe? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas.
3: ¡Todo inmigrante legal!
4: Esto es una noticia que aparece en un digital.
5: ¿A ti? ¿Qué pasas de los rumores, de los titulares vacíos, de los que te dicen cómo pensar? A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de Hora 25 no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser, el poder de la conversación.
6: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
7: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
11: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
12: Mèxic, Estats Units i Canadà.
11: El Tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
13: Cachondeo, rigura, animació en general.
11: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudí.
14: I és gratis, eh?
11: A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
15: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
16: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
17: Bon dia, diumenge 21 de juny, diumenge en què donarem la benvinguda a l'estiu amb onada de calor. Núria Seró, bon dia.
18: L'onada de calor ens acompanyarà fins dimarts. Hola, molt bon dia. Amb aquesta primavera astronòmica li queda menys d'una hora. A les 9:24 serà el solstici i comença ja oficialment l'estiu. Una jornada que ve marcada per la calor que s'intensifica. Avui esperem una màxima de 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 a Girona i 40 a Lleida. Una jornada amb un cel tèrbol fruit de la pols sahariana. També tindrem algun núvol alt, prim i a la tarda algun ruixat molt puntual al Pirineu. La nit ha estat tòrrida, a Barcelona no s'han baixat dels 25 graus i ara mateix els termòmetres van des dels 21 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 28 a Barcelona.
17: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Ha mort el tercer menor per l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona. És la tercera víctima mortal de l'ofegament de divendres passat. Un dels nois de 12 anys va morir al lloc dels fets, mentre que un altre menor de 13 anys, que havia estat ingressat en estat crític, va morir ahir. Aquesta matinada ha mort, com dèiem, el tercer menor, que continuava ingressat a l'Hospital Joan 23. Els altres tres nois, que anaven amb ells, que els acompanyaven, van poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i, a més, avui, a les 12 del migdia, migdia es farà un minut de silenci davant del Palau Municipal a la plaça de la Font de Tarragona.
14: No hi ha paraules. Això i doncs donar tot l'escalf a la família i poca cosa més.
17: Rubén Viñuales és l'alcalde de la ciutat. A banda d'aquests tres infants morts, cal afegir la mort d'un home de mitjana edat ahir al matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Són quatre persones ofegades en menys de 48 hores a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana de moltíssima calor. Ho dèiem, calor que eleva el risc d'incendi. Avui fins a 160 municipis d'una quinzena de comarques, sobretot de Ponent, l'Ebre i la Catalunya Central, estan en perill molt alt. A aquest perill cal sumar-hi la pirotècnia de Sant Joan prevista per aquests dies, Ferran del Mau.
19: Els camps estan secs en plena època de sega i les temperatures poden arribar a 40 graus al llarg d'aquest cap de setmana. Tot plegat sumat a l'ús de la pólvora dels petards d'aquests dies que, alerta la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, no es poden tirar a qualsevol lloc.
20: Recordem que l'entorn del bosc, l'entorn de masses de vegetació, no està permès a l'ús d'aquest material.
19: Més que mai, diu, aquest cap de setmana és important trucar emergències a la mínima.
20: Sempre que veiem alguna ignició o ens sembli que està començant un foc, hem d'avisar immediatament el 112, encara que pensem que hi ha avisat algú.
19: I més enllà dels incendis, també protegir-se davant de la calor amb les recomanacions de sempre.
20: Hidratar-se molt bé, sobretot beure aigua, estar hidratats, també evitar el sol, evitar estar en les hores de més insolació fora.
19: Són declaracions de CERC Catalunya.
17: A les últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions vinculades a la calor. En dos de cada tres casos va caldre la intervenció d'una ambulància. Avui, que és dia d'operació tornada, el Servei Català de Trànsit preveu que tornin una mica menys de cotxe dels que van sortir entre divendres i dissabte, uns 290.000, ja que molts, els que puguin, això sí, allargaran les estades fora per la Revetlla de Sant Joan. Dimarts, precisament, coincidint amb la Revetlla, s'espera que marxin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 500.000 vehicles més. Els docents continuaran protestant durant l'estiu i preveuen un inici de curs convuls. Així s'ha decidit en l'Assemblea Educativa d'aquest cap de setmana. Mònica Rodrigón és la portaveu.
21: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
17: Mestres i professors preveuen deixar-ho tot aclarit abans de marxar de vacances. Aviat, diuen des de l'Assemblea, se sabran els dies de vaga per al curs que ve. Publicitat i tornem.
22: En El País innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
23: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
17: Són les 8:57 del matí. Qui també ha de decidir avui són els militants de Junts per Barcelona que han de decidir el candidat a ser alcalde de Barcelona a les properes eleccions municipals. Aquesta tarda el partit donarà a conèixer els resultats de la votació de les primàries en marxa des d'ahir.
26: És la persona ideal per ser alcalde d'aquesta ciutat, perquè l'estima. Per tot això, jo votaré Jordi Martí.
17: És Xavier Trias qui en les darreres hores, l'exalcalde i el líder de Junts a Barcelona, s'ha posicionat, com ho sentíem, a favor de Jordi Martí. En cultura... El Son ara tancat amb una xifra de 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i d'ubicació. S'ha fet a Fira Gran Via. Anem ara amb els esports. Partit clau per la selecció espanyola al Mundial amb novetats sobre Lamine Yamal. Santi Ovalle, bon dia.
0: Bon dia. Lamine Yamal apunta l'11 inicial avui contra Aràbia Saudita en el segon partit d'Espanya al Mundial. Els de la Fuente necessiten guanyar per no complicar-se la vida a la fase de grups del Mundial. A partir de les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudita al Mercedes-Benz d'Atlanta. D'altra banda, el Mundial ens deixa un nou trencament muscular de Rafinha. Es confirma la seva lesió muscular, la cinquena d'aquesta temporada, a la mateixa cuixa pel brasiler, que es queda a la concentració del Brasil per apurar opcions de tornar a jugar algun partit en aquesta Copa del Món.
17: I Núria Vilamana, el Barça de bàsquet ha perdut amb contundència aquesta nit davant del València. Bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Sí, per 102 a 75. Una derrota contundent en un partit gris del conjunt blaugrana que fa que la final de la Lliga CB estigui empatada a 1. Ara la final es trasllada a Barcelona amb el tercer i quart partit que jugaran dilluns i dimecres al Palau Blaugrana. En motos, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de la República Txeca sense Àlex Márquez, que s'ha retirat per continuar amb la seva recuperació amb garanties, però Marc Márquez, que ha estat tercer a la cursa sprint. I en ciclisme, Paula Blasi pot guanyar avui la Volta a Catalunya. La ciclista catalana ha guanyat amb autoritat la segona etapa, en final a la Molina, i avui pot sentenciar i guanyar la Volta a Catalunya, que s'acabarà a Barcelona.
17: Gràcies, Núria. N'estarem pendents. Arribem ara al punt de les 9 del matí.
22: En la cadena SER...
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: En A Vivir, la información con Sohaib Nadi. Buenos días.
4: Hola, Javier, buenos días. La decisión del juez Peinado de enviar a juicio popular a la esposa del presidente del gobierno continuará centrando la crónica política del día. La defensa de Begoña Gómez presentará un recurso contra las medidas cautelares decretadas, entre ellas las de retirarle su pasaporte. De momento queda por ver si la Audiencia Provincial de Madrid acepta la petición de Peinado de enviar o no a la esposa de Pedro Sánchez a juicio. En cualquier caso, la oposición, el Partido Popular, que hoy tiene agenda, ya empieza a lanzar acusaciones hacia el Ejecutivo. Esto en la crónica política en España. En la crónica del mundo seguimos pendientes de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Sus delegaciones, Teherán y Washington, acaban de aterrizar en Suiza para avanzar en el diálogo de paz. En unas horas está previsto que arranque la reunión después de que el gobierno de Israel haya ordenado a su ejército que deje de atacar el Líbano. Informa Pablo Seguí.
5: Noche de calma en el Líbano después de que el sábado los bombardeos de Israel mataran a 25 personas. Según el régimen iraní, los ataques suponen una violación del memorando de entendimiento firmado esta semana con Estados Unidos. La ofensiva ha puesto en riesgo las negociaciones que hoy empiezan en Suiza. J.D. Vance ya ha aterrizado en el país y antes de despegar, el vicepresidente aseguraba que espera avanzar tanto en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní como en la cuestión del alto el fuego en el Líbano. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también está en Suiza. Teherán ha manifestado que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo solo podrán comenzar cuando Estados Unidos cumpla los compromisos pactados en el memorando de entendimiento, especialmente el fin de la guerra en Líbano.
4: Y en Tarragona se ha confirmado la muerte de otro menor que se encontraba ingresado después de ahogarse en una playa. En total, han sido 3 los menores que han muerto en ese suceso que tuvo lugar el pasado viernes. Radio Barcelona, Gemma Alegri.
17: Se trata del tercer menor que continuaba ingresado en el Hospital Joan 23 de Tarragona. El adolescente de 13 años ha muerto finalmente esta madrugada. El pasado viernes, un grupo de 6 amigos se bañaba en una zona rocosa de una playa de la ciudad cuando se los llevó la corriente. Uno de los menores, de 12 años, murió allí, mientras que otros 2 fueron rescatados y trasladados al hospital. Uno de ellos falleció ayer y el tercero hace unas horas. Los otros 3 jóvenes que formaban parte del grupo lograron salir del agua por sus propios medios. El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado 3 días de luto. Además, este mediodía, a las 12, la ciudad guardará un minuto de silencio en memoria de las 3 víctimas.
22: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
6: Funcionan siempre like a Bosch.

0: música. És música amb un cotxe que fa la ruta.
1: Vull dir, un de vosaltres allò, això?
0: Sí, estaven escoltant amb atenció, això. Quina obra sortia?
2: Una sorpresa.
0: Això és d'en Pau Mates? No, fa per ell. Què anava a dir-vos? Algun dia, Clàudia, haurem de fer un especial sobre els títols de les companyies de teatre catalanes. Perquè, noi, estan inspiradíssims, no? En aquell cas, la Ruta 40... ja em perdoneu, jo vaig descobrir fent recerca per aquesta entrevista, és aquesta carretera que travessa l'Argentina, que algú de vosaltres la deu haver fet, m'imagino.
3: Bueno, a veure, és una ruta molt llarga, jo em vaig fer un tros.
0: Però són milers de quilòmetres, he vist,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però pots, com tota ruta, pots fer-ne un trosset, no fa que la facis tota.
0: Però i per què, el nom de la ruta?
3: O sigui, en realitat la companyia està formada, com tu deies, amb anys de crisi... profunda, i el sector se'n va ressentir molt, i jo venia en un moment també de crisi personal i vaig fer un viatge a l'Argentina.
0: Ah, te'n vas anar sol?
3: No ben bé, vaig anar amb un amic, llavors vaig estar treballant a l'Argentina, bueno, no, i vaig fer un tros d'aquest viatge amb un amic. I tornant, pensant noms, també molt influenciats per la manera que tenien de fer del teatre argentí, és a dir, no, la capacitat que a mi em va fascinar molt de generar projectes, de generar material amb qualsevol espai, amb els actors participant en la creació, doncs una mica influenciat per tot això, com que venia del viatge, i aquesta idea de la ruta, de la carretera, que la Ruta 40 té la particularitat que va parar a la fi del món, no? Perquè al final...
0: Literal, arribes, bueno, el cartellet aquell.
3: Hi ha un cartell allà a Ushuaia que diu Fin del Mundo. doncs com una mica amb la idea aquesta de fer teatre independent, de dir, bueno, fem el nostre viatge, fem el nostre projecte sense voluntat d'anar en lloc d'assolir cap fita ni cap res, sinó fer el nostre petit camí.
1: En parlàveu molt en el col·loqui, no? De, ostres, heu arribat ara, teniu 40 anys, no? Que tens aquest moment que ja pots mirar enrere i endavant una mica de la mateixa manera, no? De, has fet potser més o menys la meitat del camí i tot el que queda a vosaltres. Això us fa pensar?
3: Home, jo penso, ho dèiem ahir, que vam aprendre alguna cosa de en realitat, sort que l'hem fet ara, aquesta peça, perquè a mi em dóna la sensació que la comprenem molt més i la podem interpretar molt millor del que segurament ho haguéssim pogut fer fa 5 o 6 anys. Que en el fons és un regal meravellós, una mica accidental, també. O sigui, és una peça que ens ha escrit la Lluïsa per nosaltres, i això ja és un regal enorme, però poder-la comprendre com a actor i com a ésser humà, doncs ens fa, bueno, a mi em fa molt feliç.
2: Jo que ens queixàvem que ens ha costat molt com aixecar aquest projecte, aconseguir el finançament, la sala i tot plegat, però en el fons ha sigut una virtut, no? Que ens arribi ara, perquè és això, tenim més l'edat dels personatges, penso. Clar. També, i la capacitat d'entrar-hi.
0: Però esteu tan perduts com aquests tres? Espero que no, eh?
2: Potser no tant, però cadascú té les seves motxilles i els seus forats negres, vull dir que no.
0: Clar, clar. La Conillé, o sigui, us va fer el traje humida.
2: Bueno, és una autora que l'Albert hi havia treballat, ens interessava el seu teatre, i va ser com un petit atreviment de dir, voldrà escriure alguna cosa per nosaltres? Ella és absolutament prolífica, ho escriu moltíssim, i es va venir de seguida a fer-ho, i l'Albert ho explicava l'altre dia també del col·loqui, que ella molt sovint, per descansar d'una obra quan està escrivint una, doncs sembla ser que a vegades se'n posa a escriure una altra en paral·lel, com per descansar una mica d'allò, per evadir-se una mica, o trobar o desencallar coses, i moltes vegades aquestes obres queden allà perdudes o no acabades, i en aquest cas ens va sorprendre molt que arribés amb dos textos i el pudor enorme que vam tenir a l'hora de dir, bueno, i ara quin muntem, no? Perquè vam muntar els Subornats primer, ara ja, el 2020, amb la Lourdes Barba, temporada alta, la Beckett i tal, i teníem aquest altre que hem hagut de barallar-nos molt per poder-lo també aixecar, i ha sigut un gust.
1: Amb ella els assajos, eh? La Conillé, que la Carlota, la directora, deia que venia gairebé cada assaig, que no se'n perdia un. Però que vosaltres li preguntàveu i ella potser tampoc responia tant, eh? Els dubtes que teníeu dels personatges.
4: Contesta, la veritat és una sort poder-la tenir allà amb la seva mirada i amb una implicació molt respectuosa sempre, i... Però, clar, és un gust poder tenir a la Lluïsa Conill allà, i de vegades fins i tot fer alguna petita indicació que hem pogut incorporar entre la visió de la Carlota i la nostra.
3: Perquè també és igual, estem molt acostumats o tenim la idea que l'autor entrega el text i se'n va. I en aquest sentit és meravellós la Lluïsa com es sent i com forma part de tot el projecte, des de les primeres lectures fins que s'estrena, i llavors durant les representacions, perquè també sol venir a veure moltes representacions, o sigui, que en el fons el teatre és un treball d'equip, no només dels actors, sinó de tot l'equip que hi ha en el procés de creació i en el procés d'execució de cada dia fer la funció.
2: a ella li han muntat textos moltes vegades, l'Albertí, com va explicar també al col·loqui, que li ha dirigit 28
0: obres.
2: A la Ribes també, déu-n'hi-do, les que ha dirigit, la Lourdes, sí, sí, la Carlota, sí. Són gent amb la qual ella ha teixit una confiança que també permet aquest espai. Vull dir que això no sempre passa, perquè a vegades doncs, no hi ha aquesta... aquesta entesa tan, tan absoluta entre, o confiança entre autoria
0: confiança
2: i direcció.
0: Confiança que no té amb els mitjans de comunicació, perquè és el gran misteri del teatre català. La Lluïsa Conilla, no ha, jo no li conec cap entrevista que hagi donat. I mira que
3: crec que n'hi ha alguna de molt,
0: alguna,
3: molt antiga.
0: Molt antiga, eh? I després li donen un premi i només diu gràcies. I se'n torna...
2: A mi sembla molt bé aquesta cosa que diu ella. Diu, és que les meves obres ja s'expliquen per si mateixes, o ja, jo ja he fet la meva feina allà i ara el camí que ha de seguir és un altre.
0: No em toca vendre el peix.
2: No toca explicar, no? Reexplicar una cosa que jo ja he explicat d'alguna manera en un text, no? Vull dir que és
0: però
2: molt...
0: Però clar, jo tindria moltes preguntes a fer-li.
1: Clar, sí, perquè justament per això també atrapa molt, no? Una persona que no es presta a venir i a parlar-ne, llavors fa aquest efecte contrari. Sí,
0: com és ella, doncs? Com que no la coneixem i no la podem conèixer...
2: És fascinant, tu la coneixes més.
4: Jo crec que és molt millor.
0: Un somni,
4: ja. És molt millor tenir cadascú la seva, el seu imaginari de com és la Lluïsa i pensar-lo cadascú a la seva manera, perquè justament per això ella no ho fa, no?
3: No, jo també penso que la Lluïsa és una persona meravellosa, és una persona fantàstica, és molt agradable, i el que pensa del món ho explica molt, molt bé a través de les obres, a tots els nivells, eh?
0: Per exemple, aquesta crisi, no?, que estan vivint els personatges. La crisi dels 40, vosaltres també heu patit aquesta crisi dels 40 o què?
4: Jo crec que tots més o menys en el nostre dia a dia ens preguntem una mica cap a on estem anant i més en una feina com aquesta, no?, de tanta incertesa. D'alguna manera sempre estàs pensant, estic fent bé, anem per bon camí, i et qüestiones moltes vegades.
0: És que esteu una exposició permanent, eh? Vull dir...
4: Exacte. I llavors jo crec que a l'obra també hi ha molt aquesta cosa de veure com és la mirada de l'altre, buscar la mirada de l'altre, buscar la connexió amb l'altre, i jo crec que d'alguna manera en aquesta edat et fas més conscient igual d'aquest tipus de... Bueno, igual amb moltes, depèn de la persona, però hi ha com alguna cosa de dir, escolta, i tu com vas a la vida? Com ho fas? Quina és la teva manera de sobreviure o de portar aquest sistema? Perquè jo crec que finalment l'obra és una mica profundament antisistema, perquè planta allà uns personatges que estan trencats justament per això, no? Per aquestes herències de feines heretades o de búsqueda de camí. I jo crec que una mica tots estem aquí.
2: Si hem de parlar d'aquesta crisi, no? Sí que notem com aquesta distància, no? Que cada cop parlàvem molt de la distància amb les noves generacions o amb la gent que ens portem 20 anys, que és quan nosaltres, diguéssim, vam començar també a treballar i això, no?
0: És com... molt tòpic, això és típic, vaja, bueno, típic i tòpic.
2: La mirada, no?, sobre la professió i sobre la vida i com s'enfoquen les coses. Vull dir que, bueno, jo, per exemple, donant classes a alumnes, que jo em vaig fent gran, però ells sempre tenen 18, 19, 20, no? I cada cop noto aquesta distància de que són mons absolutament... Bueno, cada cop més connectats o més
0: referents, no? Bàsicament,
2: referents també, sí, sí, tot això.
0: Llenguatge, sí, sí, totes, sí, aquestes coses.
2: Aquí sí que notem que ens hem fet grans. I amb l'espectacle que estàvem fent, que continuem fent, el Tomba la Fusta amb, sí, el Sergi, allà sí que notem l'edat, perquè és un espectacle físicament molt exigent, per exemple. Allà sí que notem més l'edat que no pas aquí. Aquí, al final, bueno... Mira.
4: I justament perquè és un espectacle que parla d'això, de com ens fem grans i quina distància hi ha entre les persones
2: entre
4: que juguen...
2: Entre el nen que érem i el que som ara, bueno, vull dir que... Allà potser està més evident.
0: Dissenyador de grues.
3: Sí.
0: Un paper que havia somiat tota la vida de fer, no? La professió més estranya que has interpretat mai.
3: Jo crec que dissenyador de grues...
2: Amb vertigen.
0: És molt important el matís.
3: Bueno, sí, són aquestes coses fascinants de la Lluïsa, que no fa, deia ahir el Xavier en el col·loqui, de dir que quin és aquest món, no?, on les feines que un fa no tenen per què tenir relació, no? O sigui, dissenyes grues, però no tens cap relació amb el que estàs construint. No sé, sigui, són dos,
0: sí,
3: mons...
0: Sí, sí, sí. Una dissociació aquí.
3: Clar, quin món tan estrany. Però, vaja, és significatiu que sigui enginyer de grues precisament perquè en el moment de la funció que diu que ell no sap exactament a què es volia dedicar i ha acabat dedicant-se a això una mica per portar la contrària al seu pare. El seu pare volia que fos metge, amb qui té una relació, com es veu, la funció molt... molt estranya o molt desconnectada, que diguéssim. Això sí que és una cosa que plana més... a la funció i un conflicte més profund i més delicat pel personatge.
0: Per això quan us pregunten, i què ets tu? Bueno, quan ens pregunten a tots què som, sí, ràpidament és la feina, la professió, no? Això està bé de pensar-hi, que una professió no ens defineix.
2: Sí, sí. també pensant en això, la paternitat, no? Que d'alguna manera ens ha travessat alguns de nosaltres en aquests anys.
0: Qui
2: també
0: és papa aquí, a veure? Dos aixequen.
2: Que això també et fa canviar la mirada sobre el món i les prioritats, també, no? I sí, penso que aquí sí que és un punt també de dir, hòstia, ja miro el món des d'un altre lloc i ja per sempre serà així.
3: Bueno, també com deia la Carlota, citant el psiquiatre, el Jung, el Carl Gustav Jung, que a partir dels 40 la mort es converteix com en el principal tema.
0: Doncs no, espereu-vos quan arribeu als 50.
3: Bé, d'alguna manera, no perquè hi pensis tota l'estona, però sí que els números, tant per la vida d'un mateix com per la vida que t'envolta, i tant pels naixements com pels comiats, no?
4: I com això, les amenaces, no? Perquè també som tres personatges que viuen amenaçats i això és una mica un reflex de com vivim, no? Que estem tota l'estona pensant-nos que ens faran alguna cosa o que ens passarà alguna cosa, no? Sí, sí. Que hi ha com
0: aquesta por
4: contínua a la societat i si tens fills, m'imagino que més, no? Aquesta amenaça de què els hi pugui passar, però en general crec que tots vivim com amb una espècie de por contínua, i crec que la Lluïsa també ho exposa, això, a l'obra.
0: I després el que comentàvem amb la Clàudia, que els costa expressar-se aquests masclots.
1: Home, algú al col·loqui va dir, no, això... Jo he vist la masculinitat fràgil en tres versions, una mica. I a més que hi ha dones a l'obra, però que apareixen en segons i tercer plans. Però que tenen molt a veure i que tenen una actitud molt diferent.
4: Molt.
1: Que també ho deia la Carlota, no? Són les que, en el fons, porten la vida i fan coses i els hi proposen plans i ells estan allò, hòstia, que no acabo de saber què fer.
2: Són les que curen, com el cas de la Michelle, la meva dona, no?, que cura la gent, o la mare de l'Eduard, que d'alguna manera és la que fa aquesta mirada cap endavant, cap al futur, cap al...
3: Lluitar pel canvi climàtic.
2: Mira fora una mica, no mires només a tu i potser trobem una solució, no?, alguna cosa. Vull dir que, sí.
0: Estem fent totes comèdia amb la Ruta 40, anem acabant.

0: Abans hem citat aquí ràpidament en Pau Matas, és l'encarregat de la... Ja fa temps que col·laboreu amb ell, no? Amb la música, sí, els espais sonors...
1: Sí, curiosament ho dèiem, que des de la lluita constant és que vam fer precisament amb la Carlota el 2018.
2: Mm. És el col·laborador més assidu de tots. Sí.
0: El vau descobrir vosaltres i ara està triomfant amb el seu soci Oriol Pla. Expliqueu-nos això de les preguntes.
2: No, el Pau és que és una persona molt curiosa i que realment treballa d'una manera molt profunda tot el que fa. Llavors ell es va posar a investigar el text a la seva manera i llavors va comptar 360 preguntes.
0: Que es fan els personatges o
2: que
0: no
2: entre
0: ells. Que vosaltres a les rèpliques.
1: També va comptar els animals que apareixien, no me'n recordo quants eren, va fer com una espècie de...
2: Clar, tot suma al final per acabar construint aquest espai sonor meravellós que ha fet, que és un personatge més de l'obra, perquè moltes vegades ens dona l'impuls, no? És gairebé que el Pau està allà i et dona l'impuls per actuar.
0: Estaria
2: per
0: molt bé que estigués, pensava, que estigués allà amb un raconet tocant la guitarra, no?
1: Bueno, sí, això, mira, a Tomba la Fusta ho feia,
2: això. A Tomba la Fusta ho va fer, també.
0: Creieu que el llarg dinar de Nadal, i és el hit de la Ruta 40... Que vau estar allà... Quants dinars vau fer? Més de 100 o del...
3: Vam fer 182, em penso. 182 funcions.
0: No.
3: Però, bueno, Tomba la Fusta com va pel camí. Vull dir que... Però, bueno, també, comptar-ho també en aquest, com deia l'Albert, l'èxit és un engany. Vull dir que vam fer moltes funcions, però a base també de molta autoprecarització i precaritzant a companys.
2: Era una companyia independent que va apostar per fer un espectacle amb 7 actors de fora.
3: Començar en un teatre de 5
0: actors. Allà hi havia la Bruna Cosí, la Maria Rodríguez Soto...
3: Un repartiment generosíssim que es va prestar a fer-ho en un teatre de 50 localitats amb el que implica. Vull dir que això, que l'èxit és una mica... Vull dir que cada espectacle ens ha regalat coses meravelloses, però comptar-ho també pel número de funcions a vegades és com una mena, no, aquesta cosa de quinta temporada d'èxito. Al final és una mica... Bueno,
0: per això tenim el Com si fos ahir, no? Bueno, tots hi heu sortit el Com si fos... Quin actor català o actriu catalana no ha sortit el...
1: Segurament en trobaríem, eh?
2: Molts, i tant.
0: Va, anem acabant. Notícia d'aquesta setmana...
4: Quina notícia.
0: Home, el nou director del Teatre Nacional de Catalunya.
4: En Mestres, eh? Josep Maria Mestres. Nou director que substituirà, no?, a la Portacelli.
0: No sé si aquí, per exemple, tu que vas formar part del Nacional no ens vol. Tens alguna carta al rei que li vulguis fer al Mestres? O...
1: No. Crec que obrir les portes a tothom que vulgui, però a tothom que... que s'ho mereixin.
3: Vaig llegir unes declaracions que va fer fa poc, ahir, no? Que tenia moltes ganes de repartir joc. Va dir, no? Doncs tant de bo, no?, s'obrin aquestes portes i tant.
2: Sí, totalment, ja que tingui una mirada pública, ja que és un teatre públic, que estigui obert a tothom.
3: I transversal, i fent cas a moltes altres gèneres, no? També el teatre familiar, i el circ, i la dansa, vull dir, aquestes coses de sempre...
0: I digues musical, que el musical sempre s'aprenya.
3: Bueno, també... Bueno, vull dir que s'ha de treballar amb una mirada ampla, entenem que és difícil, no? Però...
4: I llavors també és molt mínim, no? Bueno, vull dir això, com a públic, que treballi com un teatre públic.
1: Jo, en tot cas, l'heu de convidar i entrevistar-lo i preguntar-li amb ell, que també a nosaltres ens agradarà saber cap on va el seu teatre.
0: I us aconillés. Si vols, també pots venir al Tot és Comèdia algun dia, que també tenim moltes ganes d'entrevistar-te. Bueno, de moment teniu fins a... Perquè això forma part de, no ho hem dit, del grec.
3: 5 de juliol.
0: Al Teatre Acadèmia de Barcelona, la Ruta 40 celebrant 15 anys amb la Ruta. Albert, Sergi, gràcies.
1: A vosaltres.
0: I molta sort.
1: Merci.
5: Stretching my limbs, this is the way that death began.
6: Tot és Comèdia.
7: Història del futbol. Un trio únic celebra els millors partits del món.
8: Mèxic, Estats Units i Canadà.
9: El tío Paca, Cristóbal Chacén i Gonzalo Álvarez.
10: Cachondeo, riure, animació en general.
9: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, a Espanya, Aràbia Saudí.
11: I és gratis, eh?
9: A partir de 6:15 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
12: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
6: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.
0: I a la cadena Sèrie Ser Catalunya, digue-ho tu, això, home. I així t'acostumes, perquè d'aquí no res estaràs fent el programa sola al juliol.
4: Moro, què hem de dir?
0: Doncs has d'introduir la secció.
4: Ah, el pop d'en Pep Saula.
0: El pop d'en Pep Saula.
11: Pep Saula.
13: Què tal, com estem? Bon dia.
14: Fas cara de ressaca, encara?
13: Sí, mira, faig cara encara... Encara em dura la ressaca del Primavera Sound i mira que ja ha corregut, eh? Sí.
14: De la tempesta aquella que gairebé us Ostres. Deixa estabornits a tots.
13: Calla. Va ser duríssim. Però bueno...
11: Mona, sí, xopa.
13: El Primavera Sound té les seves coses bones i coses dolentes. La programació artística és indubtablement bona i diversa i extensa. Mm. També s'ha de dir que implica sobreviure a un mar de gent i probablement a un mar directament d'aigua, com va passar...
14: Digues, que tu volies veure The Cure i no vas poder. Però no poder passar de no sé quina filera del...
11: Bueno, des de darrere es veia bastant bé, eh? Allà, tu, Pep, estaves més endavant, em sembla.
13: Bueno, jo estava al VIP.
14: Home... Hi ha classes,
11: sempre ens
14: ha
11: de recordar que té un mar de contactes.
13: Sí, bueno, vull dir, em vaig colar, eh? No em van convidar.
14: Bueno, doncs deies això, masses, macro guiris,
13: un clar, molt guiri. O sigui, em sembla que, segons una nota de premsa de Primavera Sound, el 65% del públic és estranger.
14: Jo crec que va augmentant aquest tant per cent. Mira què et dic, jo crec que no em fa massa, era un mig-mig, eh?
11: Però els cambrers tenen ganes d'abraçar-te si els parles en català.
13: Home, tu els dius, merci, i diuen, ostres, moltes gràcies.
11: I el truc ja és que si els hi dius d'entrada, tipus, hola, noies, què tal?
13: Si posen bé, bona tarda.
11: El cubata va doble, o sigui, el cubata va... a dalt de tot.
13: No, el cubata 13 euros. Bueno,
11: terrorífic.
13: Això és un tema per un altre dia.
14: No, perquè s'enllaça amb la teva proposta, perquè em sembla que els bars dels petits festivals, 13 euros no els pagues.
13: Exactament. No? Com que sabem que hi ha vida més enllà dels grans macrofestivals que es fan aquí a la capital, que hi ha festivals que es fan per tot el territori català i que no passen a Barcelona, avui en parlarem d'uns quants.

0: Estem escoltant Fades, el trio de música queer catalano-balear. M'encanta el terme catalano-balear.
1: S'ha de reivindicar.
0: Sí, serà un dels plats forts Fades del Festival Cantilafont, que és un festival que sempre es fa en algun indret maco del Lluçanès, en algun espai singular, i aquest any repeteix igual que l'any passat al Castell d'Olost, el 17 i el 18 de juliol. També hi haurà l'An Andreu, hi haurà Nyandú, que tornen per l'ocasió, la publicitat, Filles de Cassandra, o el Petit de Caleril. Ara que diem el Petit de Caleril, hem de parlar extensament d'una cosa que farà d'aquí poc.

0: cosa.
1: Vol batre algun rècord en Joan Pons o...
2: A veure, el petit de Caleri l'està muntant una moguda guapíssima, pel que a mi m'han explicat, de cara al Vida Festival. A Vilanova i la Geltrú, festival que es farà entre dijous 2 de juliol i dissabte 4, l'inventor del pop metafísic, Joan Pons, està preparant un espectacle inaugural que s'ha titulat El petit de Caleril i la processó metafísica, que es farà el dijous, el primer dia del festival. El Vida es celebra l'entorn de la masia d'en Cabanyes, que és una masia neoclàssica, que hi ha allà a Vilanova, declarada monument històric per la Generalitat. I està envoltada de boscos i plantacions d'oliveres, que és per on es preveu que discorri la processó metafísica. Comptarà amb la col·laboració de diversos artistes. No sé què esperar-me, vull dir, últimament el petit de Caleril se l'ha vist al desconcert dedicat amb Remei de Calafresca i Joan Miquel Oliver. Se'l va veure fa poc al Festival Maig, un altre gran festival descentralitzat que ja ha passat, cantant amb La Élite.
3: Boníssims.
2: Que això va ser bestial. I, a més, hi haurà balls populars de Vilanova i la Geltrú,
1: el petit era el de l'Iglú, no? L'escenari Iglú.
2: Exacte, exacte. Home, exacte. Vull dir, és un tio qualsevol... que sempre fa mogudes guapes.
4: Sí, sí, sí.
2: I tot això, la direcció escènica la farà el Marc Salicru.
1: Home, ja ho has dit tot. Un gran escenògraf.
2: I liante. Artista multidisciplinari, liante. Sí, liante crec que és la millor descripció. I a part d'això, també el Vida, o sigui, el cartell aquest any el trobo sensacional. Hi haurà el Barri B, Alcalá Norte, Ralfi Chu, Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya, i a part d'artistes catalans hi haurà Maig Triquell, la Ludwig Van, Sidonia, Al·lèrgiques al Polen, la Lia Cali, vull dir, és un... cartellans.
4: Què està passant amb Guitarrica de la Fuente?
2: Mira, jo et diré una cosa.
4: El fandom està justificat?
2: Jo et diré una cosa. Guitarrica de la Fuente era una cosa que em feia una certa mandra. Em feia una certa mandra. Podia entendre, però em feia una certa mandra. I inclús aquest fandom tan exagerat em provocava una certa repulsa, no? I ara, últimament, aquests últims mesos, he anat escoltant l'últim disc, Spanish Leather, i com més l'he anat escoltant, més ho he anat entenent. Vull dir, crec que és algo molt, molt, molt collonut.
1: Està
2: molt,
1: molt quan bé. Estrenin la pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, que esclatarà, jo crec, la figura d'aquest nano.
2: És una superestrella.
1: Que és de València i parla en català, el Guitarrica de la Fuente.
2: Home, té una cançoneta en català, encara que no ho sembli, perquè sí que

0: Serà en un entorn el més allunyat de la seva geografia habitual, perquè ella és mallorquina, per tant, és una noia de mar, una noia...
1: Sí, Lloret de Vistalegre queda bastant lluny de Talarn, on es celebrarà.
0: Això és un Pallars, no?
1: Això és Pallars, just això és al costat de Tremp.
0: Sí.
1: Pantà de Sant Antoni. Allà just hi ha un restaurant i una esplanada on de vista cap al pantà, amb el pantà com a background, com a fons, es fa el Talarn Music Experience. Hi haurà 3 dies de música en directe entre el 16 i el 18 de juliol i passaran La Fúmiga, Búhos, Maria Jaume. A més, també hi haurà una programació més rockera el segon cap de setmana de setembre, encapçalada per l'Axan Busto. També hi passaran celebritats televisives rock and rolleres com Jordi Évole amb el seu grupillo o Manel Fuentes fent de Bruce Springsteen. I després també hi ha un cicle de concerts al llarg de tot l'any, amb un format encara més íntim, però on hi passaran la Paula Valls, la Clara Pella o la Judit Nederman.
0: Sí, la gràcia és l'entorn, allà, no?
1: Sí, la gràcia és l'entorn. Són festivals...
0: Un moment, a part dels artistes, clar.
1: Mira, hi ha un concepte que és festival d'especial interès agroturístic o... rural, gastronòmic, tal...
0: Et pillo una etiqueta d'aquestes.
1: Sí, exactament. I n'hi ha moltíssims d'aquests. De fet, un altre que em sembla que també està catalogat així és el microclima de Camprodon.

0: Vaig escrivint-li la cançó.
1: La Lupi, que finalment vam venir al programa... Bueno, vam haver d'anar-los a buscar nosaltres en la seva faceta de companyia de teatre, que s'estrenaran. De fet, són companyia resident a la sala Beckett la propera temporada. A veure què...
2: Bueno, de fet, aquest últim mes de juny, coincidint amb el cap de setmana del Primavera Sound, la sala Beckett va celebrar el seu aniversari.
1: Ah, ahir vam ser, justament, als 10 anys.
2: Amb unes actuacions de la Pum Pim Pam i de Modernes del Raval, que... Em recordaven molt a Svetlana, no sé per què. I la Pum Pim Pam em recordaven molt a la Big Bang.
1: La Quim Carandell, a la banda aquesta de Carandell i companyia, no? Estaven una mica cagats que no s'omplís tot de fans, allò, eh? Però, bueno, mira, van tenir la sort de que estaven contraprogramats pel Primavera, justament.
2: Exactament.
1: I no hi va haver problemes logístics, diguem, per massificació de personal.
2: Sí, la massificació ja se la quedava tot al Primavera.
1: Molt bé. Estàvem a Camprodon, eh?
2: Estàvem a Camprodon i ens n'hem anat per les branques. Sí, al Poble Nou. I ara anem cap a les Valls de Camprodon, on entre el 31 de juliol i el 3 d'agost s'hi celebra el microclima. Atenció al cartell, perquè hi ha els Pets, Amics de les Arts, Mishima, Sidoní, Tartarrelena, Remei de Calafresca... O sigui, podria estar dient 10 artistes més encara, i de remat, l'últim dia del concert, en format familiar, la Ludwig Band, que repeteixen perquè l'any passat ja hi van ser. A més, estaran presentant el seu disc pel barri Es Comenta, donant sortit grans èxits, com aquest que estem escoltant, on t'has ficat aquesta nit, Millor amb ells, un concert de la Muix que enganyar-te, o una cosa la qual no podia marxar sense parlar-ne, que és el fenomen de Xavier, el tècnic de so.

0: Quan durant unes proves de sol, Quim Carandell, el frontman de la Ludwig, es va ficar a escriure aquesta oda divertida al Xavier Miñarro, el seu tècnic de so, dubto que s'esperés que es convertís en la cançó més viral de la Ludwig Band. O sigui, una cançó que, evidentment, tot el disc té cançons molt ben escrites, amb grans lletres... Però precisament la cançó pot ser que és més una parida de tot el disc.
1: És la que ha fet més gràcia.
0: És la que ha fet més gràcia, especialment a TikTok, perquè tota Catalunya està fent vídeos representant aquesta interacció entre el Quim Carandell i el Xavier, el seu tècnic de so, amb aquest diàleg d'aquí. Anem a escoltar-lo.

0: és imitar-los, no?
1: Exactament.
0: O sigui, tu agafes el teu amic i us feu un vídeo i...
1: Exactament,
0: i
1: no, no, vull dir, ja centenars... Potser ja van pel miler de TikToks.
2: Tu, i això com comença? O sigui, si posa un i després...
1: Pues sí, una persona ho va fer i després una altra ho veu i després, mira, jo recordo que quan la primera setmana de juny que va començar una mica a sortir això, estàvem un dia a l'estudi amb els tiets i el Miqui Núñez, que per a res estàvem fent

0: una col·laboració, i de sobte vam dir, ostres, anem a gravar un TikTok fent això del Xavier, no? I tots, clar, com que hi ha un dels tiets que es diu Xavier, Xavi Coca, ell feia de Xavier, vam girar amb Coca-Cola, i els altres fèiem de Quim Carandell, no?
1: Sí.
0: I això, ho està fent tothom, vull dir, s'ha vist a totes les microcelebritats de nínxol catalanes, des de Juliana Canet fins als tiets, fent aquest TikTok.
2: Clàudia, i tu i jo què?
3: Que
2: no fem mai aquestes coses,
3: bueno,
2: no?
3: Bueno, si vols ens hi posem,
2: Poder ja arribentar, no? Perquè aquestes viralitats al cap de dos dies estan ja
3: esperem
2: cremades.
3: Esperem la següent.
2: Vinga,
0: sí, ja ens esperem a la següent. Jo, per acabar, tinc una pregunta. Sou més de Ginebra amb Coca-Cola, de Ginebra sola o d'algun altre
3: Roncola,
0: combinat?
3: De Roncola, directament, no?
2: Roncola. Mira, Roncola, no? Això és, pels que tenim una edat, és una beguda molt de...
0: Un Cuba Libre.
2: Sí, el Cuba Libre de tota la vida.
0: A veure, sí, és el clàssic, eh?
2: Sí. Jo, ara, la Ginebra sola Ginebra mai sola, de la vida, eh? Què vols que...
0: Ginebra sola s'ha de tenir molt...
3: Ara tenir estómac, eh? Ginebra de tafia. Sí. S'ha recomanat,
2: un fakir, saps els fakirs que es fiquen foc a la boca?
0: Sí, és bàsicament
2: doncs és això. Si ets fakir, cap problema.
3: Doncs ja
2: i després d'aquest comentari alcohòlic, hem d'acomiadar en Pep Saura. Gràcies, Pep.
0: A vosaltres. Barra.

0: Tot és comèdia.
1: Quan crides...
2: Gol!
1: Oh, sol, la casa... Està bé, però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
2: Gol!
1: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
2: Gol!
3: Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
1: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez.
3: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena SER i SER Catalunya, tancant el programa d'avui. Mariona Borrull, com estàs?
6: Faig fàstic, Màxim.
5: Oh!
6: Faig fàstic.
5: Ell buscant la viralitat
6: però
5: sempre.
6: Però tu creus que a aquesta hora queda un ésser humà al planeta, que no tingui un poro suat?
7: Tota la raó.
6: Ja ho he dit.
5: Fins home, depèn d'on siguis, depèn d'on siguis. Si tens aire condicionat, si estàs al costat de mar...
6: De SER Catalunya, Ràdio Barcelona...
5: Aquí estem bé. Aquí sí, estem bé. Sí. Escolta'm, avui és la gran pregunta. Per què passen tants mesos i fins i tot tants anys entre temporades d'una sèrie a la que estàs enganxat?
6: És que jo us ho explico. Jo li vaig dir al Màxim. Màxim, hi ha una cosa que jo no entenc. Per què... La Casa del Dragón, eh? Estem parlant aquí de la sèrie de La Casa del Dragón. Perquè des de la temporada 1 hem hagut d'esperar 4 anys a fer una tercera temporada.
5: 4?
6: 4.

0: Bé, és avui, no?, que s'ha estrenat o s'estrena...
1: Exacte.
0: El capítol...
1: El capítol pilot
0: de la tercera temporada.
1: Que és, jo estava mirant a la Clàudia molt fixament, perquè jo no recordo ni com es diu la protagonista. No es deia Daenerys, no, aquesta és de l'anterior.
0: Aquesta és de la casa de...
2: Es pot perdre, sí.
1: No, no era Rhaenyra, no, era Rhaenyra? Bueno, és igual,
2: qui
1: seguiu la casa del dragón, si us plau, perquè és que jo, després de 4 anys que vaig veure la primera temporada, jo me n'oblido. Llavors, no ens estranya la proliferació de vídeos com aquest que t'he portat.
3: Y por eso Rhaenyra Targaryen, viendo la magnitud de los otros dragones, sobre todo de Vhagar, comienza a tratar de conseguir nuevos jinetes de dragón para los dragones que no tenían jinete, para así desatar la guerra. Y termina consiguiendo alianzas con gente de dudosa procedencia y otra que, digamos, son de mediana procedencia. Y eso, claro, será clave. Porque esto solo elevará la escala de cara a la tercera temporada. Y ahí está la clave. Y esto nos lleva, claro, a lo que viene en la tercera temporada en nuestro punto 3. Sobre todo...
2: Moltes claves.
0: O sigui, la cantarella d'aquest senyor és insuportable, ja per començar. I després, tota la informació que està donant, el meu cervell no l'assimila.
1: La gent de la ràdio ho feu fatal. Hauríeu de fer-ho com aquest senyor.
0: O sigui, ¿quieres que hagamos cantarella?
1: Bueno, i no vull que acabis totes les... No, no, l'accent no passa res.
2: L'accent no cal. L'accent pots fer el cervell.
1: L'accent... Si us plau, estalvia-te'l. Però acabar les frases així, per enganxar el públic que t'escolta...
0: Al contrari, això no enganxa, això repel.
2: Però això justament a la ràdio es fa molt, no? També.
0: Però en algunes ràdios.
1: Sabeu de quin tipus de vídeo estic parlant, no? Sí. Aquest vídeo que us he portat. És un vídeo recopilatori. Resum de què ha passat a les dues temporades anteriors explicat en 5 minuts. N'heu vist alguna vegada?
0: No en gasto, francament.
1: No, a mi m'encanta.
0: Però des de luego que fa falta, no? Perquè...
2: Però tu te'ls mires de sèries que potser no t'has ni mirat.
1: Efectivament, perquè és que com resumeixes tota la franquícia de Toy Story en un minut? Clar. És increïble. O sigui, és una lliçó en què és important i què no en una història, que de veritat, o sigui... Bueno, segur que teniu alguna criatura petita a casa. Quan se us posen a explicar la millor pel·lícula que han vist la setmana passada i t'expliquen tot... Aquests vídeos, poseu-los-hi, cap problema.
2: Poseu-li l'uns.
1: Impressionant. Aquest domini del pronom neutre. Feble. A mi em fa molta gràcia. Treuen tota l'èpica a l'assumpte, però clar, és veritat que costa, no?, recordar què ha passat abans, no? Ara, és veritat que pots veure la tercera temporada de La Casa del Dragón sense recordar què ha passat, perquè, aviam, és una sèrie... per a Joel Tonto de l'última fila, que deia la Núria Bou, la teòrica de cine. Per tant, no costa prendre la temperatura, l'ambient. Qui és bo? Qui és dolent?
0: Yeah.
1: No cal que us veieu les dues temporades anteriors o un vídeo d'aquest resum recopilatori. D'acord? Però és veritat que el fenomen és estranyet. El fenomen que passin tants anys entre temporada 2 i temporada 3, temporada 1 i temporada 2, és estrany. Per exemple... 3 anys hem hagut d'esperar per la segona temporada de Separación, la supersèrie d'Apple TV+. I no em direu que no ha estat per expectativa, vull dir, era una de les sèries més esperades. I per la temporada final de Stranger Things, quan creieu que ha passat? Des de la quarta, em sembla que era quarta, fins a l'última.
2: Anys.
1: 3 anys, també.
0: Sí. Home, podem aportar un exemple local, que és Cites Barcelona, una sèrie que em consta que hi ha molta gent enganxada, no sé si...
2: Bueno, ho faran ara en català, en castellà? O...
0: Home, però a veure... Vols obrir melons? En qualsevol cas, aquesta setmana Prime ha anunciat la tercera temporada de Cites Barcelona per la tardor, quan hauran passat 2 anys de l'estrena de la segona temporada.
1: Clar, i dius, si no és perquè realment costa de convèncer els productors de fer-la, perquè és això, ara us ho explicarem. De moment repassem una miqueta aquesta tendència, no? Perquè fa uns anys, per exemple, ens fixem en Joc de Trons, passava un any de temporada en temporada. No era
0: tan
1: exagerat.
0: Sí, no feien esperar tant, no?
1: No. Mira, ara mateix, fa una dècada, havíem d'esperar una mitjana de 10 mesos entre temporades.
0: Que ja és temps, eh?
1: És temps, però clar, és el que costa fer una temporada de potser 12 episodis, que són 12 hores de pel·li.
0: Clar.
1: Una pel·lícula triga més en fer-se, eh? Entre 2024 i 2025 eren 21 mesos, per tant, el doble. I ara ja la cosa no baixa de...
2: S'ha desfassat
1: completament. Estem a màxims històrics. Això també passa a casa nostra, eh? T'he portat un tràiler.
4: Estoy fuera del negocio, Robert. No hago nada que no sea legal.
5: Un empresario ejemplar.
6: La policía española localizó nuestro barquito. Van a apresarlo cuando llegue a puerto.
7: ¿Quiere volver al negocio?
4: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
7: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
8: Lo importante es asegurar la carga. Hay que tener que hacerlo, ¿no?
7: con los muertos que vamos a salvar esa casa.
0: Mariona, es greu que no sàpiga quina sèrie és aquesta.
1: El Immortal?
0: No sé, ara et preguntava, mentre sentíem el tràiler...
1: No,
0: massa bona gent, jo. Et preguntava fins i tot que on la feien, a quina plataforma.
1: A Movistar, Clàudia, sí, no?
2: Confirmem.
1: S'acaba d'acabar la temporada 3, per si l'estàveu seguint. És una d'aquestes sèries típiques espanyoles, però sèries de factura mitjana, alta, és a dir, d'època, d'anys 90, però que passen despatxos, oficines, amb un repartiment sol·licitat, però que tampoc és jo què sé, Glenn Close, d'acord? Glenn Cerrao, perquè és versió madrileño, esto. Uau!
2: Bueno,
1: però creieu-vos que fins i tot una sèrie tan estàndard com aquesta, no?, que en fem com xurros, han passat 2 anys des de la temporada anterior, des de la temporada 2, i 4 anys des de la primera. Marcel Borràs, per cert, coprotagonitza aquesta sèrie, que no és Glenn Close. Marcel Borràs no és Glenn Close. Ja
2: no
1: està.
2: Ens confonguem.
1: Sí, quedava algun espectador per enganxar aquesta secció. Ai, això. Però clar, si fem una temporada 10, Marcel Borràs aquí, què vindrà amb cadira de rodes a traficar amb droga? Vull dir, no. Esperar. Us fa perdre interès a vosaltres en les sèries que seguiu? Què
0: penseu? És que depèn de lo enganxat que estiguis a la sèrie, francament.
1: Sí, de l'amor a la sèrie, eh?
2: Exacte, clar. Sí, home, sí que et rebaixa. A mi m'agrada un cop, per exemple, en tens 3 ja per mirar-te, saps? Vull dir que això també...
1: Te les acumules.
2: Sí, te les vas mirant, saps? Vull dir...
1: Aviam, una estadística, de veritat, en Pere Anàlisis va fer una enquesta...
0: Dades, vinga, dades, números.
1: Diu que Miércoles, per exemple, que va trigar exactament 30 mesos des de la primera temporada fins a la segona, no va perdre ni mica d'interès.
0: És més, va pujar l'audiència.
1: Va pujar l'audiència, que dius, bé, endavant. No es perd l'interès i, de fet, el 54% de les persones enquestades per aquesta enquesta d'Ampere Analysis tornen a les temporades següents a les seves sèries de capçalera.
2: Clar,
1: per tant,
2: sí.
1: la meitat es queda. L'altra meitat no sé què fa. Potser se les pirateja, a saber. La qüestió és que l'altra meitat es mostren disposades a cancel·lar la subscripció mentre no passa la segona temporada. És a dir, aquests 2 anys carai, potser tu no et quedes a Prime Video, clar, a Netflix, el que sigui, si realment no hi ha res que sigui prou atractiu. Qui és l'excepció a la regla? La generació Z. La generació Z, si tu no li poses la seva sèrie preferida, es subscriu a una altra plataforma, fa de flor en flor de plataformes, naturalment.
0: Però això no només la generació Z, perdona que t'ho digui.
1: Però majoritàriament
0: jo aquí em tens, que doblo aquesta generació, i ho faig, això.
1: Ah, tu practiques el de flor en flor en plataformes.
0: Sí, clar.
2: No de dolor.
0: No.
2: Mira. No, de flor en flor.
0: Per exemple, ara m'he volgut apuntar una altra vegada, ara m'he perdut. M'he volgut apuntar una altra vegada últimament a HBO, que m'havia desapuntat per rebelejar, per la sèrie rebelejar.
1: De fet, el que fan la generació Z és acumular les sèries, com deies tu, Clàudia, acumular les sèries pendents per veure, llavors se les veuen totes de cop en un mes, i per 5 euros que et costa Prime Video, doncs ja tens tot el que vols. I per això hem d'aplaudir l'èxit de plataformes com Filmin. És que, home, mira, ala, aquí
0: aplaudim Filmin.
1: Ole.
0: Que ara s'han ajuntat amb Elàstica, que ja m'explicaràs un dia què significa aquesta associació.
1: No és gaire res important, eh? O sigui, Filmin i Elàstica, com dos empreses, col·laboraven plegats per estrenar pel·lícules de feia molt de temps ja, i ara simplement tot el que passi per cines d'Elàstica arribarà a la plataforma Filmin en algun moment.
0: Ja està, pim-pam.
1: Però també ho podreu trobar a altres plataformes, vull dir que no és poliamorós aquest matrimoni.
0: D'acord. Perdó, per què acabem d'aplaudir a Filmin?
1: Doncs perquè, sí, porten anys mantenint una quota de mercat de 7%, és a dir, de la gent que té plataformes, un 7% té Filmin.
0: Sí, fidelitat absoluta.
1: Però són molt fidels, no canvien. O sigui, la gent que és Filmin tota la vida. És com una motxilla que et dura molts anys, això. Per tant, no cal que treguin productes estrelles, és com la subscripció al gimnàs, que tu la tens perquè forma part del que ets tu, no perquè la utilitzis gaire sovint.

0: bé. Ell sí, pot sempre cola, una mica d'anime.
1: No, és que hem d'aprendre de Japó. Japó van 10 anys per endavant sempre. En l'anime, aviam, una sèrie d'animació, que no són persones en un plató, és animació, que has d'animar frame per frame, fotograma per fotograma. Costa molt més recursos econòmics,
2: temps,
1: humans i temporals de fer. Per tant, aprenem del ritme de l'anime. Recordem, potser el mercat més rentable que hi ha ara mateix en l'audiovisual. Com estrenen les sèries d'anime? Doncs mira, un exemple, la sèrie més vista ara mateix, que no és One Piece. Jujutsu Kaisen.
0: Oh, Jujutsu?
1: A tu et sona?
0: No.
3: Ell, un accent li funciona en Max, no? Un accent, un mexicà,
2: ja em va coneixent.
1: M'he mort aquí mateix.
2: De torna, i Jujutsu què?
1: Jujutsu, aviam, adolescents de la sala, per favor, Jujutsu Kaisen, estigueu amb mi. És una sèrie que està bastant bé, eh? Sí, no està malament. Va. Jujutsu Kaisen, popolèrrima, d'acord? S'estrena el 2020, reparteix la seva primera temporada, 24 episodis, en dos tandes de 12 el mateix any, de manera que sosté al llarg dels mesos. El 2021, per no atrapar l'adaptació del manga en el que es basa, estrena una preqüela, d'acord? S'inventa una preqüela de la butxaca. 2022 va traient episodis especials, autoconclusius, com material per fans, d'acord? Si tu ets fan i no et vols esperar la tercera, tens aquests mini especials, no?, que et van donant
3: xitxetes.
1: Com l'esnac quan vas obrir la nevera, d'acord? I no te'n recordes de què vols? Doncs mira, Jujutsu Kaisen.
2: Però clar, això requereix d'una planificació de producció important.
1: Però si tu saps que renovaràs la teva sèrie estrella almenys una temporada.
2: Clar, però l'èxit tampoc el saps, si el tindràs, l'èxit.
1: Però escolta'm una cosa, tu creus que la gent sap que tindrà èxit una segona temporada? Mira El Juego del Calamar, la sèrie més vista de Netflix.
2: Sí, sí.
1: Aquí ho he dit tot.
2: No vaig passar del primer capítol, de la segona temporada, és cert.
1: Tu a l'est no t'acostes, eh? No t'acostes, molt bé. 2022 vas donant snackets i el 2023 torna amb una segona temporada, dos anys, però que fixa't que aquests dos anys han estat ben plens de coses. I després, doncs, pel·lícules, temporades que tornen adaptades com a pel·lícules, per tant, no cal que facis res més, simplement estrenes a cines... Bé, tot el que se t'acudi per omplir aquest calendari. Han estat sis anys... Tres temporades, dius, a l'oest, bàsicament, això seria silenci absolut, però aquí no han deixat de tenir Jujutsu Kaisen, que tu no ho coneixes perquè
2: no,
1: has estat vivint dins una pedra, no sota una pedra.
2: Quina plataforma? M'ho busco.
1: Això, Crunchyroll. Saps què és Crunchyroll?
2: Silenci.
1: Oh my God. Gràcies, Pou. Per favor, el nostre tècnic està...
2: Jordi Pou sap què és Crunchyroll.
1: Molt bé.
2: Home, a mi em sona snack.
1: Gent, va, és igual. Ho deixarem
3: estar. Deixem-ho córrer, Mariona.
1: Posa'm, sisplau, la següent sintonia.
2: Estic fent un paper, Mariona. Estem fent acting aquí, el Tot és cobert. Per tant, la pregunta amb la que hem de concloure és: haurien de trigar menys les sèries en produir les seves següents temporades?
1: Aviam, depèn. Tu vols una sèrie que es vegi com una pel·lícula? Sí?
2: És a dir, que tinc una factura audiovisual potent.
1: Exacte. Doncs llavors ens hem d'esperar el que costa fer una pel·lícula, ja. Que són dos anys, aproximadament. Mm. Fixem-nos. Clar, les sèries d'abans es feien molt ràpid perquè eren quatre actors, tres parets i tres càmeres que rodaven al mateix temps i con risas enlatades, d'acord? Si ara volem La Casa del Dragón amb tots els dragons i que no sembli aquí plastilina...
2: O The Lord of the Rings, no? El Senyor dels Anells, que estem sentint la banda sonora.
1: Ah, exacte. Jo te l'he portat perquè recordem que Bayona produeix Visca Catalunya i Bernat Vilaplana munta. Per tant, la nostra sèrie, eh? Però, clar... Si vols fer una sèrie amb la factura del Joc de Trons o dels Anells del Poder, que recordem va costar més de 1.000 milions de dòlars.
3: O sigui, tu fas una crida a la calma, una crida a la paciència...
1: Sí, i faig una crida també a no fer la marranada que li van fer als Anells del Poder, que va caure en visionats un 60% del primer capítol de la primera temporada al final de la temporada, que em sembla que eren com, no sé si 6 o 8 capítols, una cosa així. Que la gent, com que tenia la subscripció a Amazon Prime ja pagada... Va veure el primer, va veure que no, i la va deixar al moment. Però en qualsevol cas, si volem pel·lícules llargues, doncs llargues són les esperes. I ja està. I fins aquí la meva homilia del diumenge. Ja està.
2: L'homilia del diumenge.
1: Amén, germanes. Cuideu-vos i pagueu les vostres plataformes.
2: A Crunchy... Crunchy què?
1: A Crunchyroll! Mare meva!
2: I amb aquest somriure i amb aquestes risses acabem el programa i marxo de vacances. Us presento, et presento la capitana Clàudia Arcarons. A partir del cap de setmana vinent i durant tot el juliol i l'últim cap de setmana de juny la tindreu al capdavant del programa.
3: I amb com ho fem?
2: Molta sort, molts encerts. Home, a veure, jo crec que l'agenda i l'activitat cultural en aquest país d'estiu t'acompanyarà. Festivals de música, teatre, fins a les festes majors. Mira què et dic.
1: Olé.
2: Doncs tot és comèdia. Cap de setmana que ve, amb Clàudia Arcarons, no us ho perdéssiu. El control Jordi Puntí Prats i Jordi Pou. Molta sort.
3: Gràcies. Bueno, descansa, eh?
2: I t'escolto, eh?
3: Ui, ui, ui.
2: Però no en plan jutge, eh? Tu
3: ja en parlarem.
2: I jo em diverteixo.
1: Això.
2: Apa, que acabeu de passar un bon diumenge. Adéu-siau.

0: Tot és comèdia. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Anderson Luis de Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Todo bien.
2: ¿De dónde viene lo de Deco?
3: Tampoco sé yo mucho.
2: El otro día entrevistamos a André Curí. Nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
3: André está bien, trabaja bien. Defiende a sus jugadores. Yo creo que está...
2: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la
3: bastante,
2: semana?
3: Muchos. Al final, el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento. Y es respetar también a la gente que te ofrece jugadores, porque cada uno hace su trabajo.
4: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
3: Sí, es verdad, el primero.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Entre sardana i sardana, les audicions que feien a la catedral ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors quan sentien el flabiol que ja venia l'altre...
6: El flabiol, vinga, que va.
5: Cap al pla de la catedral i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manal.
7: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. El abogado de Begoña Gómez denuncia al juez Peinado ante el Poder Judicial por vulnerar el derecho de defensa. El Consejo General del Poder Judicial estudiará mañana si abre expediente al magistrado por insinuar en el auto que sus escoltas, policías nacionales, pueden ayudar a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a huir de España. Guillermo Lerma, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Poder Judicial se había planteado convocar de urgencia para hoy mismo esa reunión, pero finalmente lo hará mañana lunes, con la intención de dar más tiempo al debate y poder hacerlo de forma presencial. Según las fuentes consultadas, la comisión permanente del CGPJ se plantea abrir un expediente disciplinario al juez Peinado para decidir si las afirmaciones que recoge en el auto dictado ayer son o no motivo de sanción. El instructor justifica la retirada del pasaporte a Begoña Gómez alegando que la policía que la escolta puede facilitar su huida siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos. La ley considera motivo de sanción el hecho de que un juez tenga faltas de consideración graves hacia otras instituciones que están también al servicio de la justicia. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado esta mañana una queja ante el Poder Judicial contra el instructor por vulnerar el derecho a la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, a la que asegura aún no se le han notificado ninguna de las resoluciones dictadas ayer.
1: Pues fuentes de las defensas de la mujer del presidente del Gobierno han contado a la SER que Peinado ha hecho trampas al mezclar en el auto las medidas cautelares, como la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, con la apertura de juicio oral. Ahora están estudiando recurrir ante Peinado o ante la Audiencia de Madrid. Y media lo ampliamos. En el Partido Popular, Cuca Gamarra ha dicho esta mañana que respetarán la decisión que tome mañana el Poder Judicial sobre Peinado y ha asegurado que su partido respalda a la Policía Nacional y que tienen plena confianza en los agentes después de que el juez insinuara que pueden ayudar a Begoña Sánchez a fugarse.
3: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de en nuestro país están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por parte de los tribunales, presiones que provienen del propio gobierno.
1: Y los socialistas insisten en que la decisión del juez Peinado de quitarle el pasaporte a Begoña Gómez muestra la persecución al gobierno. La ministra Diana Morant considera inaudita esta medida de Peinado y también el desprestigio hacia la Policía Nacional.
4: Es inaudito que se pongan medidas cautelares justificando que la propia Policía Nacional pudiera ser quien hiciera que la señora Begoña Gómez pudiera escaparse de la justicia. El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pues precisamente la Dirección General de la Policía Nacional ha rechazado este domingo en un comunicado lo que consideran una valoración especulativa de Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez. Aseguran que es injustificable cualquier argumento que siembre la sospecha en el trabajo de los agentes. A partir de las 2:30 se lo contamos. De la crónica internacional, Estados Unidos e Irán retoman las conversaciones este domingo para seguir avanzando hacia la siguiente fase del acuerdo de paz en Oriente Próximo. Delegaciones de ambos países están ya en Suiza después de que Teherán volviera a cerrar Hormuz por los ataques de Israel en el Líbano. Lorena Carramolino.
5: La reunión principal acaba de comenzar en Suiza con la delegación estadounidense liderada por el vicepresidente J.D. Vance y la iraní encabezada en este caso por el presidente del Parlamento Baker Khalifab. Se está abordando con los mediadores Qatar y Pakistán el preacuerdo firmado el miércoles con el programa nuclear iraní en el epicentro de las conversaciones. La reunión llega en un momento de tensión entre Washington y Teherán. El régimen iraní ha cerrado de nuevo el estrecho de Hormuz después de que Israel atacase el sur del Líbano, saltándose el alto al fuego. Dicen los iraníes que no lo abrirán hasta que Netanyahu retire sus tropas.
1: Y en una hora abren los centros de votación en Colombia, segunda vuelta de las presidenciales que se disputan. El candidato de izquierdas, Iván Cepeda, y el de ultraderecha, que parte con ventaja, Abelardo de la Espriella.
6: Después del resultado de la primera vuelta, donde Espriella dio la sorpresa y quedó en primer lugar con el 43% de los votos, se miden dos modelos opuestos, el de Iván Cepeda con una política continuista a la del presidente saliente Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella apoyado por Trump y que ha avanzado la promesa de una fuerte represión a las guerrillas y las bandas narcotraficantes del país.
1: Gracias, Era Fernández. Y ahora nos vamos a la redacción de informativos.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: Con otros asuntos que están teniendo lugar este domingo, minuto de silencio en Tarragona por la muerte de tres menores que se han ahogado en una playa. Tenían 12 y 13 años. Adrián del Pozo, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Con este aplauso se ha roto ese minuto de silencio. El viernes tres menores se ahogaron en la playa de La Rabasada. Uno de ellos, de 12 años, murió en el acto. Los otros dos, de 13, fueron trasladados en estado crítico al hospital, donde han fallecido. Además, un niño de solo 3 años ha muerto en un hospital de Mallorca después de ahogarse en una piscina el viernes. Y otra niña, de solo 4 años, murió este sábado en la piscina de un hotel de Lanzarote.
1: Ha empezado el verano y lo hace, Adrián, con una ola de calor que deja desde hoy temperaturas por encima de los 40 grados.
7: Con 14 comunidades autónomas en aviso por calor, Euskadi con aviso rojo, máximas de 42 grados en Toledo, 41 en Bilbao, Córdoba, Logroño, Badajoz, 40 en Pamplona o Lleida.
8: Pues la verdad que cuesta sobrellevarlo.
9: Con los pies, como antiguamente, metidos en el cubito de agua.
7: Voces recogidas por nuestros compañeros de Zaragoza, donde el termómetro marca ya 38 grados.
1: Es domingo 21 de junio, día en el que la selección española juega su segundo partido de la fase de grupos.
10: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Y en Atlanta está uno de los enviados especiales de la SER, Javier Herrera. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, buenos días. Son las 8 de la mañana y 6 minutos. La selección española, que ya se ha despertado hace una hora. El cuerpo técnico con Luis de la Fuente, que hoy es su cumpleaños. 65 cumple Luis de la Fuente, que tiene que acertar en el 11 para este partido frente a Arabia. Es el segundo en la fase de grupos, pero ya se antoja un partido capital después del empate ante Cabo Verde. Unai Simón en la portería, duda entre Llorente y Pedro Porro como lateral diestro, por la izquierda Cucurella, pareja de centrales Cubarsí y Laporte, el centro del campo para Rodri, para Pedri y para Fabián, y arriba Lamine Yamal titular con Oyarzabal y Dani Olmo.
10: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Pues con Lucas Lourido, David Nieto en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Empieza ahora 14, son las 2 casi 7, la 1 casi 7 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Tarda, minut de silenci a Tarragona per la mort de tres nens de 12 i 13 anys a la platja de La Rabassada. Aquesta matinada ha mort el tercer menor, que es va ofegar divendres i que continuava ingressat a l'hospital. Un d'ells va morir al mateix lloc dels fets, l'altre ahir també a l'hospital. De seguida anem fins a Tarragona. Arriba l'estiu i ho fa amb la primera onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en diverses localitats de Catalunya, el mateix dia que fins a 160 municipis estan en risc molt alt d'incendi. A Barcelona, en tot aquest context, més de la meitat dels refugis climàtics estan tancats.
13: Té a veure amb que el fred intens es visualitza de manera com molt punyent. L'estiu sembla una època més agradable per ocupar l'espai públic. Està canviant en els darrers temps en la mesura en què les onades de calor són més intenses i, a més, són més duradores que abans.
12: Creixen un 47% les actuacions dels Mossos d'Esquadra en escoles i instituts a Catalunya. És una notícia que avui expliquem a SER Catalunya. En els últims 5 anys han pujat els casos vinculats a la salut mental, als conflictes escolars i als menors vulnerables. L'Hospital de Bellvitge controla l'evolució d'una quarantena de pacients d'ELA a distància gràcies al que s'anomena biomarcadors digitals. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. I en esports, la selecció espanyola se la juga aquesta tarda davant l'Aràbia Saudita. Se la juga amb Lamine Yamal ja a punt, Santiago Valle.
14: S'espera que Lamine Yamal sigui titular al partit d'avui, que Espanya enfronta l'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. No hi ha marge d'error. Espanya ha de guanyar per no tenir problemes de cara a l'últim partit contra Uruguai a Guadalajara. Es juga a partir de les 6 de la tarda l'Espanya-Aràbia Saudita des del Mercedes-Benz Atlanta.
12: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punti Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
12: És el minut de silenci aquest migdia que s'ha guardat a la plaça de la Font de Tarragona per homenatjar els tres menors morts a la platja de La Rabassada. Ferran Dalmau, des de Tarragona, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
12: Un centenar de persones, Ferran, s'han concentrat per acomiadar els tres nens de 12 i 13 anys que es van ofegar divendres. A l'homenatge hi han assistit les famílies dels menors.
15: Famílies, amics, companys d'equip, molts nois de l'edat de l'Elias, el Michael i l'Andine. A ple sol, a més de 30 graus, s'ha guardat aquest minut de silenci quan passava un quart d'hora aproximadament de les 12 del migdia perquè una de les famílies d'un d'aquests tres nois ha arribat amb una mica de retard, absolutament trencats, amb moltes llàgrimes, i eren els familiars, els amics, els companys d'equip, com deia, i també autoritats com el president Salvador Illa, consellers i l'alcalde Rubén Viñuales, que estava previst que tanqués els mitjans, però que no ho ha fet perquè després del minut de silenci ha fet uns instants de recolliment dins l'Ajuntament amb l'entorn més proper d'aquests tres nens. Avui és el segon dels tres dies de dol decretats aquí a Tarragona, amb les banderes a mitja asta onejant a la façana de l'Ajuntament aquí a la plaça de la Font. Guillermo García de Castro és el regidor de Joventut de Tarragona.
16: Complicat, emocionant, molt difícil explicar en paraules. Ningú està preparat perquè passin aquestes coses. Les famílies, els amics, els companys de l'escola, els clubs de futbol, la ciutadania en general de Tarragona està consternada.
15: La tragèdia ha agafat els companys d'equip d'un dels nois a punt de marxar de torneig, nois de 12 i 13 anys per qui serà molt difícil gestionar el dol. Ho explica en Manuel Rosselló, que ha estat l'entrenador de l'Elias, un d'aquests tres nois que ha perdut la vida.
17: Molt complicat, a més, ha acabat la temporada, ja no estem tan en contacte amb els nens, són petits, i és molt complicat entendre ara que no, un d'ells ja no formarà part de l'equip.
15: Els nois, que eren gairebé tots aquí al minut de silenci, molt d'ells plorant per aquest succés que ha trasbalsat la ciutat.
12: Recordem el cas. Divendres passat els nens s'estaven banyant amb un grup d'amics en una zona propera a les Roques, a la platja de la Rabassada, ho dèiem, quan se'ls van dur la corrent.
15: Hi havia bandera groga en aquell moment, el mar se'ls van dur pel fort onatge que hi havia, els sis nois que s'estaven banyant, tres van poder sortir pel seu propi peu, però tres no, i van haver de ser rescatats pels serveis d'emergència. Un d'ells va perdre la vida allà mateix i els altres dos ho han acabat fent a l'Hospital Joan 23, on van ser ingressats, però un ahir i un avui no han pogut superar aquesta situació. L'Ajuntament demana precaució a l'hora de banyar-se en aquesta zona.
16: És una zona on està prohibit el bany, és una zona on de roques, és una zona on hi ha corrents, una zona on tots els serveis de salvament i socorrisme doncs, prohibeixen el bany i a vegades no s'hi pot fer més.
15: És el regidor de Medi Ambient i Joventut, recordant això, que en aquesta zona no està autoritzat el bany, que hi havia bandera groga en aquell moment, ahir hi havia bandera vermella perquè continua havent una alerta per les dificultats que hi ha ara mateix al mar en aquesta zona de la Costa Daurada i de Tarragona.
12: Ferran, gràcies. Fins ara.
15: A vosaltres.
12: 2:12 de la tarda. Fa poc més de 3 hores que hem estrenat oficialment l'estiu amb la primera onada de calor de la temporada. En alguns punts de Catalunya la previsió és que les temperatures arribin ja avui als 40 graus i que aquesta nit sigui especialment calorosa. Pau Puig, bona tarda.
18: Hola, Gemma, bona tarda.
12: Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil demana extremar la prudència.
18: Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat per les altes temperatures que s'estan registrant a tot el país i que es preveu que durin fins dimarts. Temperatures que poden arribar als 40 graus a la demarcació de Lleida i superar els 35 en molts punts del prelitoral i de l'interior de Catalunya. A més, està previst que s'emeti una alerta per aquesta nit quan s'espera que les temperatures siguin molt intenses tant al litoral com al prelitoral. Des de divendres, precisament per la calor, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 55 persones.
12: Tot plegat amb fins a 160 municipis en risc molt alt d'incendi, Pau.
18: Els agents rurals han decretat el risc molt alt a municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en 15 comarques, l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats està activat el Pla Alfa en nivell 3. Es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs i cops de calor.
12: Avui tornem a avançar la previsió del temps. En plena alerta per una onada de calor que comença avui, Núria Seró, què hem d'esperar per aquest diumenge i pels pròxims dies? En quines comarques hi ha més risc? Bona tarda.
19: Que les temperatures segueixin pujant, especialment a l'interior. Hola, molt bona tarda. De fet, a Ponent es poden fregar avui de temperatura màxima els 40 graus. La majoria de termòmetres a Catalunya ja estan superant els 30 i seguiran enfilant-se. I atenció, que tenim per davant una altra nit que serà molt difícil dormir amb temperatures tropicals en bona part del territori. Aquesta tarda es pot escapar algun ruixat molt local al Pirineu. I pel que fa demà, serà una jornada que començarà amb temperatures molt altes. Tornarem a parlar de molta calor durant les hores centrals del dia i els que seguirem de ple en aquesta onada de calor que ens acompanyarà fins dijous. Dijous baixaran una mica les temperatures, tot i això seguirem parlant de calor intensa. El cel seguirà turbi al llarg de les pròximes hores, algun ruixat molt puntual es pot escapar al Pirineu i pel que fa demà seguirem parlant del cel marcat per la calima, aquesta pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu.
12: Núria, i de cara a l'estiu, com serà l'estiu que comença avui? Aquesta onada de calor que estem vivint no serà l'última.
19: La probabilitat més alta és que els pròxims mesos, juliol, agost i setembre, siguin més càlids de l'habitual. De fet, hem deixat enrere la primavera astronòmica aquest matí i la primavera meteorològica ha estat la més càlida des que es tenen registres al conjunt de Catalunya. La pròxima setmana serà molt càlida i, pel que fa a les precipitacions, tot apunta que serà seca, però les pròximes tres seran unes setmanes humides. A l'estiu, les precipitacions normalment es registren per tempestes i, de fet, esperem que hi hagi més ruixats les pròximes tres setmanes i especialment a l'agost. Esperem un mes d'agost humit i això significa, normalment, a l'estiu que les precipitacions es registren per ruixats de tarda, doncs que tinguem més tempestes.
12: En aquest context, avui a CERC Catalunya expliquem que a Barcelona més de la meitat dels refugis climàtics de la ciutat tanquen els diumenges. Tanquen en dies com avui, tot i l'onada de calor que estem començant a viure i amb les que han de venir. I això no és tot. A l'agost, un de cada tres també estaran tancats, Elia Pijuan.
20: Dimarts es va presentar la nova xarxa de refugis climàtics de Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat a més d'un centenar els espais disponibles respecte a l'any passat, però més de la meitat, en concret un 55,6%, tancarà els diumenges. Això passa sobretot en el cas dels centres cívics. 9 de cada 10 estaran tancats en dies com avui. I pel que fa al mes d'agost, el mes més calorós, 1 de cada 3 refugis no estarà disponible perquè són espais que baixaran la persiana per vacances. Aquesta absència de refugis a l'estiu pot tenir efectes negatius en la salut de les persones, especialment les que estan en situació de sensellarisme. Albert Sales és sociòleg, investigador de l'Institut Metròpoli.
21: Aquests refugis climàtics han d'estar al servei de persones que no tenen on refugiar-se perquè la resta de les hores del dia també les passen als carrers. I aquí és on entraríem en buscar aquests refugis climàtics a persones que estan en situació de sensellarisme de carrer.
20: L'expert subratlla que, tot i que en general ens preocupem més pel fred, cada cop som més conscients de les altes temperatures.
21: Té a veure amb que el fred intens es visualitza de manera com molt punyent. L'estiu sembla una època més agradable per ocupar l'espai públic. Està canviant en els darrers temps en la mesura en què les onades de calor són més intenses i, a més, són més duradores que abans.
20: Aquesta situació s'ha repetit durant els últims anys. El 2024, més de la meitat dels refugis estaven tancats els caps de setmana.
12: Publicitat i us expliquem les vegades que els Mossos d'Esquadra han d'intervenir en escoles i instituts de Catalunya.
22: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
23: Mèxic, Estats Units i Canadà.
22: El Tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
24: Cachondeo, riure, animació en general.
22: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudita.
25: I és gratis, eh?
22: A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
26: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
12: És una notícia que avança a CERC Catalunya. Les actuacions dels Mossos d'Esquadra en centres educatius de Catalunya han augmentat un 47% en 5 anys. Parlem d'intervencions que fa la policia després que algú, des de les escoles o els instituts, els ho demani majoritàriament a través d'una trucada al 112. Soledad Domínguez, bona tarda.
27: Hola, Gemma, bona tarda. Bona tarda.
12: Segons dades obtingudes per CERC Catalunya, pugen els casos vinculats a la salut mental, els conflictes escolars i els menors vulnerables.
27: El nombre d'incidents atesos ha passat d'uns 1.400 l'any 2021 a més de 2.100 el 2025, amb un increment sostingut any rere any, segons les dades que ha obtingut CERC Catalunya a través del portal de transparència. Aquest augment respon, en part, a un canvi en el tipus de situacions que fan que des dels centres educatius es demani la intervenció de la policia. Fa 5 anys predominaven els robatoris amb força. Actualment, en canvi, els casos més freqüents són els conflictes en l'àmbit escolar. Això inclou des d'alumnes o famílies que s'enfronten a un professor fins a baralles o discussions entre iguals. Entre els incidents que més han crescut, destaquen també els casos d'assetjament escolar, que han augmentat un 136% en 5 anys, i també les actuacions vinculades a persones amb trastorns mentals, les discussions verbals, el desemparament de menors i els conflictes entre els alumnes i el personal docent. També han crescut especialment les temptatives de suïcidi. Hem passat de 18 casos el 2021 a 52 l'any passat, mentre que les agressions entre persones han crescut de 44 casos a 104.
12: Malgrat les dades, cal recordar que a Catalunya hi ha prop d'1.200.000 alumnes. Sole, el que se'n desprèn és que l'augment d'actuacions coincideix, en alguns casos, amb els municipis on el Departament d'Interior ha decidit desplegar el pla pilot de Mossos a les escoles.
27: És el cas de municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell o el Prat de Llobregat. A l'Hospitalet, per exemple, les intervencions han passat de 76 l'any 2021 a 135 al 2025. Principalment parlem de casos de desemparament de menors, conflictes en l'àmbit escolar i robatoris amb força. A Sabadell han augmentat els casos de 25 a 41, mentre que al Prat han passat de 10 trucades des de l'escola a la policia a 18, amb els conflictes escolars com una de les causes principals. Tanmateix, l'augment d'actuacions no es limita als municipis on s'ha implantat aquest pla. Hi ha ciutats on el creixement és igual o fins i tot superior. Per exemple, parlem de Tarragona, de Manresa o de Figueres, on les atencions als Mossos en centres educatius han augmentat de mitjana un 77% en 5 anys i on cap centre ha fet el pas de demanar entrar en aquest pla.
12: Les dades recollides per CERC Catalunya demostren, a més, que no hi ha un patró entre el creixement de les actuacions dels Mossos d'Esquadra als centres educatius i aquells municipis Sole amb un percentatge més elevat d'immigració.
27: A Castelló d'Empúries, on el 45% de la població és immigrant, els Mossos només van fer una atenció l'any passat, el mateix que el 2021. Sí que es va registrar un repunt l'any 2023, principalment per avisos de casos de desemparament de menors o de persones que demanaven ajuda. A Salt, on el tant per cent d'immigració és del 37%, els casos van baixar de 20 a 15. En canvi, a Lloret de Mar, que té un percentatge de població immigrant similar, sí que hi ha hagut un augment significatiu d'actuacions. Han passat de 5 l'any 2021 a 17 el 2025, en línia amb la tendència general de creixement de tot Catalunya. Els principals motius en aquest últim municipi han estat els conflictes en l'àmbit escolar i les intervencions relacionades amb persones amb trastorns mentals. En altres indrets, com ara Roses o Ripoll, on governa un partit amb un missatge islamòfob, les atencions s'han mantingut estables o fins i tot han disminuït en els darrers 5 anys.
12: Encara en educació, l'Assemblea Educativa ha decidit continuar protestant durant l'estiu amb la previsió d'un inici de curs convuls. Mestres i professors asseguren que els dies de vaga se sabran abans que marxin de vacances. Mònica Rodrigo n'és la portaveu.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
12: El que també s'ha de saber en els pròxims dies són les notes de la selectivitat d'aquest any. La previsió és que surtin dimarts vinent i per això avui hem volgut mirar enrere i recuperar els testimonis de qui van ser les millors notes de les proves ara fa 5 i 10 anys, Pau.
18: L'IMAT va fer la selectivitat en plena pandèmia l'any 2021. Va fer batxillerat durant la Covid i, malgrat la complexitat del moment, va dedicar moltes hores a estudiar.
3: Dia rere dia érem titulars indiscutibles a la sala d'estudi de la Biblioteca de les Franqueses i, vaja, o sigui, era el nostre lloc de trobada, fent fins al gran dia la gran setmana, millor dit, de la selectivitat.
18: La seva preparació el va dur a ser una de les 7 millors notes d'aquell any i a tenir les portes obertes de tots els graus. Per vocació, però, es va acabar decantant per Medicina. Ara està acabant el cinquè curs d'Erasmus a Múnich.
3: El més difícil, amb molta diferència dels exàmens, són els nervis, perquè tot el temari que se'ls preguntarà a la selectivitat l'hauran vist de dalt a baix, de baix a dalt, d'esquerra a dreta, hauran fet 30.000 parcials, finals.
18: La Patricia va compaginar durant anys els estudis amb les competicions de judo.
4: Jo sempre havia posat aquest objectiu a llarg plaça. Sempre que es pugui compaginar amb el que jo faré, doncs seguir amb el judo, no?
18: Explica que va preparar la selectivitat combinant els apunts amb l'esport i amb un ull posat a Joc de Trons. La Patricia va acabar estudiant el doble grau en biotecnologia, bioquímica i biologia molecular i ara està fent el doctorat.
4: Com quan en una competició, tu t'estàs preparant, portes un munt de mesos preparant-te per allò. Si a tu et juguen mala passada els nervis, doncs a vegades és una cosa una mica complicada.
18: Va treure la millor nota de l'ESPAU ara fa 10 anys.
12: 2:24 de la tarda.
0: Hora 14.
12: L'Hospital de Bellvitge està utilitzant biomarcadors digitals per predir l'evolució de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Concretament, amb l'ajuda de telèfons mòbils o tauletes, els metges poden anticipar l'aparició de determinats problemes a partir de la veu del pacient. I tot, Susana Ruiz, des del propi domicili.
5: Amb un dispositiu digital, mòbil o tauleta que envia dades a l'hospital, des de casa seva el pacient fa proves de veu amb la lectura d'un text o mantenint una estona una vocal en alt. Una parla alterada permet anticipar complicacions futures pel deteriorament neurològic propi de la malaltia. Mònica Povedano és la coordinadora de la unitat que atén els pacients d'ELA a l'Hospital de Bellvitge.
6: Som capaços de mesurar mínimes alteracions de la parla i hem vist que aquestes mínimes alteracions de la parla ens estan avançant o ens estan informant de que aquell malalt en breu tindrà una alteració de la deglució. És a dir, el que estem és avançant-nos a un problema que sí que realment en el malalt amb ELA té una gran importància, que és que sí, té un problema de la deglució, té un risc de broncoaspiració i té un risc de pneumònia amb l'impacte que això té amb la seva funcionalitat respiratòria, que també està alterada perquè els músculs respiratoris no funcionen bé.
5: Quan detecten l'alteració de la parla, els metges intervenen per retardar l'aparició dels problemes posteriors. Alhora, aquest sistema els permet fer un seguiment continu del pacient, més estricte que la visita trimestral al centre que marquen els protocols. L'Hospital de Bellvitge ja està fent el seguiment d'una quarantena de malalts d'ELA amb aquesta eina digital.
12: Un minut i tornem.
0: Cadena SER.
7: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
8: Què passa en aquells 7 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
9: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies de sol a sol als camps de cocaïna. Sí. La millor part del dia era poder treballar perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
1: Ahora que deja seca mi vida.
0: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
2: La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
3: El poder de la conversación.